0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: 26. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: teu candidates és Moriel Branch, de Fetus.
1: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: This is a certified third crossing.

0: Aparen tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim.
0: Sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat. Però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021. Un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
2: Perquè el
0: és
2: que diferent, és de forn, eh? El que és de forn.
0: El de forn, eh? Aquell que queda crustonet una miqueta.
2: Sí.
0: Oh, que se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
6: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
6: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
6: Sí.
0: En rajola?
6: Sobretot desfeta. La blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
6: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
7: Hola,
0: estàs?
7: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
7: Sí, però...
0: Com la Paula.
7: Sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
7: sí,
0: o tal qual?
7: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge al tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Home,
0: només de pensar-ho.
2: Sí, un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya, que fan tot el menjar allà a les seves granges i em diuen, d'aposta tenim iogurt d'aquest casolà.
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan menges aquest.
1: Sí. Dic, però això què és? Va, està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo Paula. Sí, no és tan greu com això que ens imaginem, de que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè, de fet, jo tinc companys que i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, uh-huh, per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta, sí, a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
7: Sí, sí. Jo he viscut.
0: Tu l'has viscut.
7: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
7: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
7: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament a tu?
7: No, sí. Espera.
0: Ah, per ser al llarg de la història.
7: Sí. Mm-hmm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
7: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què. I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
7: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
7: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
6: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot és tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. Uh-huh. O sigui, el que va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També... Per tu, Felipe, aquí tens un amic, no sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament, gens. No?
1: Afortunadament, potser no? Potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
7: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Uh-huh. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per algo. Okay. I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'han de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
7: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
7: De que, clar, jo, amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema, i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és així, o sigui, si estàs passant per una situació així, parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu, evidentment, no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no pots dir-ho.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
7: Gens.
0: No.
2: Gens.
0: No.
2: Gens.
0: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per... No sé, ni que sigui conscienciar.
2: Jo crec que la xerrada està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí. Sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: que facis, l'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui...
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
7: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fa ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
7: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir... De debò va passar això. Perquè mai ho van parlar. I clar, quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: En una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
6: Jo crec que si tu... fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa perquè llavors pot sortir perdent. Llavors,
0: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
6: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
7: Sí, molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també,
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, a la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Doncs vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou, dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix
6: sí.
0: o no?
6: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
6: Home, el que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, uh-huh. i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora...
0: Mm-hmm. La resta, ho veieu així també?
7: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades, i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren, i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treu deus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón,
6: sí.
1: no està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
6: Sí. Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
8: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
9: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs, és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
8: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res. I vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
9: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I a les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
8: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
9: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
7: No.
0: Què seria bullying?
7: Però si aquesta broma la fas
0: de forma reiterada.
7: Cada dia,
6: constant.
7: A cada hora, sí. I saps que aquesta persona li
6: no li agrada.
7: No li agrada.
0: Exacte.
7: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
6: Sí.
0: La resta, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot, i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. Jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
0: I
2: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist digues molt... Ai, perdó.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors mm-hmm. no saben diferència entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si esto es una broma, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient, inconscient.
6: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
6: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
6: Conscientment. Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
7: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo... O sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic gravament insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona.
0: Clar.
7: Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no dutxes, i jo, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
6: Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
0: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més
2: que tingui
0: fa molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no?, en casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
7: Clar,
1: sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca, estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que es pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
0: el
2: ciberbullying passa bastant.
0: Passa bastant, també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... Clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser
0: a través d'un
2: igual,
0: perfil,
2: no?
0: Segurament,
2: sí.
0: Fins i tot
2: un perfil així...
0: Anònim...
2: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens ja ni un punt... Termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun, vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
10: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
11: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics l'han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
10: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
12: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
11: Parlar i queixar-te i queixar-te, és el millor que pots fer.
10: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
11: Sí, i si massa tova, jo sento, jo sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
12: És massa tova de calle. Fan orejas sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un
13: bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, i la mencionava a ella, i és en plan, està la pobra, que no podíem més, i vam dir, doncs no, doncs anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per si dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
6: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona
6: sí,
0: que
6: sí.
0: O sigui, clarament, clar, ho feien amb tota la intenció, no?
6: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'enterar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: I què es fan?
1: Llavors els professors no... Poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut...
0: Si afecta a l'escola, també es poden emetre.
1: Sí, bueno,
0: també.
1: Si arriba a afectar, també. Clar. Però, esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí, és molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
6: Sí, sí.
1: És com... És un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una, jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no? No sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
14: No.
2: Massa toves.
0: Massa tous.
14: Sí,
0: com
14: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no?, a l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
14: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying?
14: Mira, jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè, clar, com passa fora l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Però, clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Sí, sí.
14: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és, li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí, encara que sigui fora.
14: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de Déu o Ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens veiem i, clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut. I, clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
14: A gust i l'alumne exemplar de sempre. Felipe,
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i, per tant, ho paga amb algú? O
6: jo
0: no necessàriament?
6: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó.
6: Sí.
0: I pues... quines poden ser aquestes raons?
6: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
6: Sí, més per res, per treure la teva tristesa.
14: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
0: No sé si ho veiem
1: així. Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè es necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. sobretot aquesta gent el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i al fi és això. No, si et fan bullying, o per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristiano, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i al fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
1: Ho reivindico.
0: Sí. Clar. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no? Sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
1: Tant de bo que sigui d'espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
1: Espatec del bon preu.
0: Tu, d'espatec, de la
7: pernil festa. Pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno, hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo amb
1: veu alta. Xun.
6: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... No sé, qui vol començar comentant?
7: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
7: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta de forma reiterada.
7: Fa això, no? Però si l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que t'has passat de tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec que...
15: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
1: Tenen por.
7: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón, i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director, i sort que sortís...
0: Què els diries tu? Amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
7: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
7: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
7: No.
0: Amb una resposta...
7: Que pensin ells,
0: no?
7: Clar, per què he fet això, saps? Mm-hmm. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. El miro fixament...
0: Que bé que van aquests segons.
7: Clar, sí.
15: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, ja saps què estàs fent.
7: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic... El miro, dona'm l'estoig. Dona'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
7: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
6: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
1: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima gent.
0: És molt interessant això que comentes.
1: On estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir, i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, digues.
6: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu, i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Mm-hmm. Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
6: Sí, perquè, com diu ell, hi ha testimonis, i aquests també han d'actuar.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses...
6: Sí.
0: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? A l'Ariadna i la Carla?
15: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure que quina és la realitat. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a, sí, a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, per jo com a profe, pels companys. Quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
6: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
14: Sí.
0: Què més?
6: Sí, que pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
6: Sí.
15: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati per què?
15: Al pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona sola. O sigui, a lo millor la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
14: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que sóc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I, clar, és evident, o sigui, simplement... un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
0: Ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
15: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure aquí, que hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava apunts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
14: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
14: La Marta, jo crec que... es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona,
15: sí, això,
14: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
0: I tant, que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
14: clar.
0: Final. Què faríeu? Què?
1: La segona no la podríem deixar sense patir només pel fet que clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament del rendiment acadèmic, o que hi hagués problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
14: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
0: apunts,
6: És a la seva vida personal.
14: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec
0: que... Miquel, tu què opines?
6: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, la de fer un, el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
6: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
15: Ja.
0: I la resta, llavors, què?
6: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Però està fingint una personalitat, no? Sí, també suplantar una identitat també és il·legal. No?
6: Sí, i, bueno,
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens i aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar... O sí que hi ha consens.
15: Jo crec que
6: la tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
14: Sí, però també els altres
0: que ja
14: dos
0: de ser
14: també
0: tenen.
1: Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
15: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidències, te les regalo, que avui sí, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, doncs sí que parlaria i després m'agafaré el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demana perdó, parla amb ell en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvia d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
7: Què va?
1: No.
7: Què
1: va,
7: dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
15: Sí. És...
7: Però mira, sí, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor.
7: També, però... El rumor, o sigui, segueix allà, m'entens?
6: I seguirà vivint amb
15: la
6: por.
15: Pot fer mal a un altre lloc, també.
7: Exacte.
0: I, per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
1: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni. O també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola, potser, si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble, on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona. Només potser et solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar. Es soluciona.
0: En canvi, tu vas haver de marxar, no?
7: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no?, que ho
7: està fent. Exacte, és...
0: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
7: D'alumne profe o de profe alumne?
0: De les dues situacions. També...
7: Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
6: Ah, no, res, parla.
7: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos, és teu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, ah, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no?

0: Què es fa en aquesta situació?
1: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes, es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i deia, ostres, pobrissona, i a sobre ella és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa.
2: Què dius?
0: I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat, amb qui us quedeu. Cristian.
1: Si ets si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
0: Felipe.
3: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar, i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
3: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
4: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
5: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: En Xaneta, infant que corona un castell.
0: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
0: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
0: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
0: Però allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
0: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs, també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
0: I en aquest pom també hi trobem

0: La cassola o cassoleta?
1: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
2: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
1: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera, doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar, si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
2: Doncs anem per brandar.
1: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt emfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, eh? I allò de ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
2: I si no s'assenta, fa llenya.
1: Això és una frase feta que tots coneixem, fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica, que es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no? Esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
2: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
1: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena, i fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
2: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
1: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i hi va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms de les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes les, aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
2: Un quint o una quinta, això és correcte?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A més és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, sí, catalaníssim, sí, sí. Seria la forma culta, diguem així, eh? Procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells, es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple, parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena, és correctíssim, sí, sí.
2: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
1: Un dos... Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable, llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa... Tindrem una crossa, alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és que la persona que ho fa és...
2: Una cap de colla.
1: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, 18, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total, vaja. S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
2: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
1: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona. L'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte, doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre, doncs, els conceptes.
2: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
1: Enxaneta, crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
4: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
4: La xarxa de comunicació local.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor que hores de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie mata bala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina a mitja festa, fem alguna cosa que aquesta pari a pesta. Papa para el pari, pego un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, un obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulenta. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la llum, si ja sents la potència. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova de dir. Bom, bom, bom, bom, bom, fer. A la jugu, jugu, jugu, jugu, jugu, la. Bom, bom, bom, bom, fer. A la jugu, jugu, jugu, jugu, la. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, fer. A la jugu, jugu, jugu, jugu, jugu, la. Bom, bom, bom, bom, fer. A la jugu, jugu, jugu, jugu, la.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
6: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En el programa d'aquest divendres 24 d'octubre, a part del repertori que hem escollit, podreu escoltar les 4 sardanes estrenades a Banyoles el diumenge passat, 19 d'octubre, a la Coco, a la competència de coples, que varen gravar allà mateix. Farem les dedicatòries que ens heu demanat i us informarem d'algunes activitats sardanistes per als propers dies. Així doncs, comencem!
2: I començarem amb la primera estrena de la Coco, perquè en aquesta primera part us les posarem totes. En Jordi Feliu i Horta és l'autor d'aquesta sardana i és instrumentista de tible de la cobla que escoltarem, La Salvatana. El nom d'aquesta estrena, a un pas de la plaça Major, plaça on té lloc aquesta festa.

0: A un pas de la plaça Major, d'en Jordi Feliu i Horta amb la Selvatana.
1: Segona estrena, Puigferrisme, dedicada al 25è aniversari de la mort del mestre Manel Saderri Puigferrer. El seu autor és en Lluc Vicentini Finet, flabiolaire de la Cobla Sol de Banyuls. Escoltem l'estrena a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: la principal de la Bisbal amb Puigferrisme, de Lluc Vicentini i Finet.
1: La tercera estrena és una sardana que el seu autor, l'Agustí Pedrico i Espàrcia, que va ser integrant de la cobla que escoltarem, la ciutat de Girona, ha fet per tal de celebrar els primers 50 anys de la cobla. Escoltem Aniversari a Sant Martirià.

0: De l'Agustí, Pedrico i Esparcia, escoltàvem amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona, aniversari a Sant Martirià.
1: I l'última sardana i guanyadora de la ronda d'estrenes està dedicada a figures femenines d'extraordinària bellesa de la mitologia catalana que habiten en zones d'aigua, com ara l'Estany de Banyoles. Dones d'aigua, d'en Jordi Molina i Membrives, instrumentista de tenora de la cobla guanyadora de la Coco 2025, la principal del Llobregat.

0: Dones d'aigua, com dèiem a la seva presentació, guanyadora de les estrenes de la Coco 2025, d'en Jordi Molina i Membrives, amb la principal del Llobregat, cobla guanyadora de l'edició 2025 d'aquesta festa sardanista.
1: A continuació, recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem. Aquesta setmana podreu veure diversos vídeos de Banyoles, entre ells el de Somni Estereofònic, dirigint el mestre Luis Cobos Pavón les quatre coples.
0: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
1: I si aquest cap de setmana passat estàvem d'estrenes a la Coco, aquest proper podrem ballar a l'Aplec de les Roquetes, la tradicional sardana de l'any 1976, al Parc de la Guineu. Amb fanalets? Si és així, vol dir que l'Aplec es podrà celebrar al Parc de la Guineueta. Escoltem un fragment d'aquesta sardana d'en Pere Fontàs i Puig, amb la principal de la Bisbal. I en acabar, uns minuts per a les notícies i tornem de seguida.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part.
3: La següent sardana és obligada de tenora, però nosaltres l'escoltarem tal com es va escriure inicialment l'any 1954, per a lluïment de tible. El seu autor és en Ricard Viladesau i Cané i servirà per a complir amb la petició de la Maria Company, que la vol dedicar a dues persones que fan anys, el seu fill Joan i la seva amiga Rosa Carreras, i també per a les seves amigues. Escoltem la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb el solista de tible, Ivan Alcazo, interpretant-nos aquell rossinyol.

0: Aquell rossinyol d'en Ricard Viladasau i Cané amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i com a tiple solista l'Ivan Alcazo.
1: La composició que escoltarem a continuació és d'un estil completament diferent. La Pepita Castellsegués ens demana per a dedicar a la seva cosina germana, la Pepita Comadran, Beguin de Beguen, cançó molt coneguda del compositor i lletrista de música popular nord-americà Cole Albert Porter. Com hem dit diverses vegades, qualsevol estil de música es pot adaptar a la copla, i així ho va fer l'Albert Font i Turón, instrumentista de trompeta de la copla que escoltarem, la principal de la Bisbal.
2: Hola, sóc Albert Font i vull fer una salutació a tots els oients de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet, que escolteu moltes sardanes i que ho diu cada dia.

0: Pepita, tal com ens vas demanar, hem escoltat Begin de Beguen, amb l'arranjament per a cobla d'aquesta coneguda cançó, fet pel compositor i intèrpret de trompeta de la cobla que escoltàvem, la principal de la Bisbal, l'Albert Font i Turon, de qui també hem escoltat la seva salutació.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 25 d'octubre, ballada Aiguafreda, al Casal Sant Jordi a les 6 de la tarda, amb la Lluïsos Cobla. També a les 6, ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la Cobla Vila d'Olesa.

0: Trobada sardanista Montserrat, a la plaça del Monestir, a un quart d'una amb la cobla Ciutat de Granollers. Ballada a Taradell, a les 5 de la tarda, a la plaça de les Eres, amb la cobla genisenca. Dilluns, 27 d'octubre. Concert a Barcelona al Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7, amb la Ciutat de Girona.
1: Després de la informació, tornem amb la música. La Montserrat Pujolà i Jiménez, a qui vam tenir el gust de saludar aquest diumenge passat a Banyoles, és l'autora de la sardana 50 i endavant. És una composició dedicada al 50è aniversari de l'agrupació sardanista de la seva vila natal, Ripoll, i on s'hi va estrenar l'any 1996. Gaudim-la amb la cobla Jovenívola de Sabadell.
2: Hola, com estem? Aquí Ràdio Mollet, sóc Montserrat Pujolà i estic molt contenta de compartir l'estona que fan de sardanes. Ens fan uns programes molt eixerits i a mi m'agrada molt seguir-lo. Normalment no us escolto, moltes gràcies per la vostra feina i que els oients estiguin tan contents com ho estic jo quan us escolto. Un petó per tothom!

Era la Cobla Jovenívola de Sabadell interpretant-nos la sardana de la Montserrat Pujolar i Jiménez, de qui també hem sentit la seva salutació, 50 i endavant.

0: Gaudíem d'un trosset de la composició de Miquel Tudela i Benavent, L'aplec de tothom, del 1999, amb la Cobla Orquestra Salvatana.
1: I acabem l'Espai Sardana d'avui divendres 24 d'octubre i ho fem amb una petició. Montserrat Oliveres, ens dius que aquest cap de setmana és el teu aniversari. Doncs per molts anys de part nostra i que t'ho passis molt bé. Vols la sardana Alba, de l'any 1946, d'en Jaume Roca i del Pec? Doncs per a tu i tota la colla, tal com demanes, escoltem-la amb la principal de la Bisbal.

0: Bonica sardana la que acabem d'escoltar amb la principal de la Bisbal. És Alba, d'en Jaume Roca i del Pec. Tant de bo hàgiu passat una bona estona i ens acomiadem esperant passeu una plàcida i feliç setmana. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a una poetessa que hem fet poder massa poc, Maria Àngels Anglada. Maria Àngels Anglada va néixer a Vic i va morir a Figueres l'any 1999. Va néixer l'any 30. I està considerada una de les principals escriptores en llengua catalana dins del segle XX. Era llicenciada en filologia clàssica, però va fer assaig, poesia, crítica literària, narrativa, i evidentment que té uns quants llibres escrits de poesia. Tenim la seva, un llibre de poesia completa de la senyora Anglada, i començarem no pel principi, perquè ja la van fer fa almenys un parell d'anys, o tres, però podem agafar, continuar per on ho havíem deixat. Per exemple, per un poema que es diu, per títol, Dues planes. He estimat el Montseny sense matistes, la plana d'Usta en els seus llargs hiverns, els vels espessos d'imprecisa boira. Conec el ressò clar de les campanes, els vells carrers de la ciutat dels Sants, la plaça on van penjar en Bac de Roda. Camí dels vents, he estimat l'altra plana, els vols de les gavines als sembrats, les aigües, com nosaltres, indecises. Somrient, l'alabastre de les verges dins els seus temples de color de temps, el mar que va ser un dia camí nostre.

No sé jugar amb màscares. No sé jugar amb màscares, amics. Estimo massa les paraules nostres de molts llavis de cendra, crit i flama. No em serveixen per fer-ne hàbil disfressa d'uns pocs pensaments clars, ni per vestir-me en arbres de misteri, nius de somnis remots. A la cruïlla dels camins de la nit, la veu ressona. Hem escollit, en espera de l'alba, els dards de la veritat, o un dur silenci.

a cada amic. A cada amic, cisellador d'imatges i caçador de mots, voldria dir-li: fes-te llavis pels crits d'aquesta terra. D'un a un, els seus sons ara m'arriben com els fills de la nit, diamants de l'insomni. Fidelitat us serà demanada i un cant rebel a tota defallença, car no hi ha sal per guardar les paraules, sinó els llavis dels fills i els nostres versos.

I ara un poema que parla de Nadal, encara que com la propa poetessa diu en el poema, no és gaire nadalenc. Nadal 1970. Nascuts en sang i amb clara sang rentats, però no creats per un dia vessar-ne, perquè la sang és per batre joiosa el front clar dels infants i el cor de vells, molt cansats d'estimar, i resseguir camins de joves venes. I no és la sang per donar flor als fruiters, i no és la sang per fer créixer els rius, i no és la sang per afegir un color als 28 d'un mar sense somriure. Això vull dir-vos quan Nadal s'acosta. I perdoneu si no resulta un Christmas molt gentil, ni bucòlic, ni pairal. Però l'infant va néixer, i el seu premi, una ferida que mai més no he enclòs.

Els Innocents. I sospito que, això devia estar escrit al voltant del 28 de desembre. Els innocents d'avui també moren a l'Àsia. Ja fa temps que el rei bíblic ha canviat de nom i es posa tantes màscares sumptuoses i benignes que no els reconeixem. I els qui els seus secrets saben es cuirassen darrere d'encarcarats somriures. Els innocents d'avui tenen galtes xuclades, ventres inflats i cames que semblen branques seques dels arbres a l'hivern. Els seus ulls a tots miren amb tanta vella tristesa com si ja coneguessin que amb un esguard distret els enterrem d'oblit. Només i vanament, en llargues nits travessen insomnis de poetes que voldrien cridar perquè els verbs menjaran la poca carn que resta als ossos innocents i no arrosseguen l'hort.

Elegia a Lluís Companys. Fa 30 anys que et devem uns mots de comiat. Branques de llor, veïnes dels teus ossos. Escolta, mai ningú no m'ha dit res de tu. Ni si morires entre vent desfermat, si et besà el sol el cos corromput, més compassiu que els homes, o et mossegaren dents d'una alba freda amb aigualers de plors. Però una antiga veu dins meu murmura: sempre és gelada l'alba de la mort. El sol s'avergonyeix quan caça en l'home i fuig davant de l'odi mesurat. Sé tan sol que caigueres descalç damunt la terra que estimaves, el mur tacat de morts no decidides per la filosa de les tres germanes. Durant la llarga nit d'esvenits somnis, eres un nom, eres una abatuda fidelitat. Amb el lli blanc de la llengua que estimen els meus llavis de card i els teus de cendra, ara et teixeixo aquest petit sudari i, amb un bri d'esperança, per entre els fils de l'amarga elegia, la meva sang et diu: adéu, germà.

Ara sentirem un fragment d'una cançó de l'obra de teatre musical West Side Story. Dic l'obra de teatre, és anterior a la pel·lícula. Quan van fer la pel·lícula, van conservar un parell de cançons, però la majoria les van fer noves. I aquesta música de l'obra musical la va compondre Leonard Bernstein, el famós director i compositor americà, i les lletres eren de Stephen Sondheim. I la cançó que sentirem es diu Somewhere.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Maria Àngels Anglada. Ara començarem el segon llibre que va publicar, Tirintos, que el va publicar cap a 1980. El primer poema porta precisament el títol del llibre, Tirintos. Fa temps que s'ha assecat la sang ardent dels prínceps i les pedres serenes han ofert la collita dels seus antics secrets. Brillen entre les fulles taronges i llimones, més que màscares d'or. I pel mar on el guaita esperà l'arribada de les còncaves naus, només al lluny ancora un daurat repòs d'illes. L'amic grec, amb somriure assolellat, em lliura un intacte tresor, l'alfàbrega olorosa on tanta llum alena.

Record de Vic des d'Esparta. Era el meu pont, l'escala trenada amb jasamins. Pels seus graons verdosos, a poc, baixava el màgic pou, fluït de faules i violes. Les branques, com crits verds, encalçaven el sol. Avar i vell soldat, cansat de llargues lluites, amb les boires d'hivern, prop del saúc blanquíssim, en el mur del, del palau remorós de les merles, teixien heura i somnis arrels de força igual. D'un a un han vingut a xoplugar-se en l'arbre dels records. Mentre miro sota els alts eucaliptus, aquest carreró blanc des d'on el jasamí enflora la tardor i la insomne memòria.

parada obligatòria. Si ara fos temps d'oracles, com és temps de silenci, un sol conjur seria hoste en la meva ment. Uns mots en la teranyina de les reixes, com una flor salvada de la neu. Et deixaré, si vols, la veu, mentre tu tens els llavis closos. Molt lentament he après els mots i l'aspre foc que els encadena. Són teus, i en canvi et prendré un poc de la teva llarga tristesa. Vinc a la riba del teu mar, dones amargues, amb pas tímid, i duc caretes somrients des de la meva platja incerta. Amb trencadissos crits d'ocell, lluito amb les aigües remoroses. Et deixaré, si vols, la veu, desavesada ja de roses.

Cada vespre voldria donar-vos el meu cant, com un germà petit del vostre adust coratge. I poc més que el silenci us pot acompanyar. Al caire d'aigües negres, altres cançons elegen per a l'amic que somnia platges de comiat. Teixint-li escuts florits, calla, calla, i el vetlla la tela. Has tallat abans d'hora les ponzelles, pàl·lida por de l'esclat de les roses, i els seus calzes furtats a l'aire dolç han clos darrere portes de tristesa. Quants enreixats contra els batecs de l'alba, que amb tendre llum les volia descloure. Però dits pacients té la claror i florirà la seva ardent espera.

casa d'innocents. Aquest poema té tres parts, que les direm seguides. Tenen títols separats i ja els aniré dient. Quan anomena els petits Hölderlins fa referència a un poeta alemany. I després, quan ja veureu que hi ha un que es titula Rainer, que jo suposo que es deu referir a Rainer Rilke. Casa d'innocents. Pots dir, sense perill, que has vist un ovni. En altres mots, penja els seus nius al risc. Veig infant com estrelles que caminen. Palpo l'arrel del vell arbre dels somnis. Per ells es troben ara petits Hölderlins, confinats a les seves cases d'innocents, sotmesos a estranys ritus i temibles tècniques de silenci, o ja dormint llarga son sense somnis, entre estranys. El primer dia, aniran estorats els murs on els encercla el vell costum d'engaviar ocells. I si mai volen conjurar el desencís, amb un poema d'escuma d'amenaces els ensenya quiet consentiment, l'única eixida. Rainer, miro l'esguard dels teus ulls resplendents, poc envellits per 2 anys de presó, hostes de pas en casa d'innocents. Sento les mans teclejant el paper, persegueixen imatges com un vol de campanes darrere ales d'ocells. Penso en paranys de lletres tots florits, d'estranyes primaveres, de ciutats molles d'escuma com d'un somni trist. La tercera part, Ofèlia i Rainer. Hi havia un infant amb ulls porucs d'isard. Les teves mans, supluig de rossinyols a l'alba, quan Rainer transcrivia màgics contes. Cançons amb la petita Alícia, ben lluny de meravelles. Peter Pan, sense voler-ho, duia pantalons llargs. Carrers deserts de Wendy's provaven d'ensenyar-li l'ofici d'estimar la seva solitud.

quan el nostre poble es retrobarà. Quan dits d'alba trauran estranys vels del seu rostre, estols de mots nous naixeran. Per cingleres de llavis, les síl·labes trascaran com els ràpids isards. Vell jardí, tant de temps emmurat entre tanques. A milers, els penjolls d'unes noves, vermelles cireres, dringaran tot justnades. I sé que les mans que s'hi allarguin mai més no seran decebudes. No em pregunteu si ho veurem. Ans amb mi celebreu per endavant. Us ho dic amb frissança i a la batre de vol que m'espolsa aquest pòsit d'antiga tristesa a les ales.

treva de gener. Avui es signa la pau a Vietnam. I per un dia, joiós amondono vacances als meus versos. Els deslliuro de pactes d'aliança amb la tristesa, perquè els nens de Vietnam podran menjar calmosament tot el seu plat d'arròs i sobre Hanoi ja no cauran més bombes. Versos infants, digueu com és alegre la llum d'aquesta tarda de gener, damunt els presseguers que ara punzellen. Abans que aquesta veu tenaç em digui que no hi ha prou claror ni flors que esborrin l'ombra dels morts, la terra extenuada.

vitrina. Penso en els dits humans que reposaven màscares d'or ofertes als sepulcres entre glaçades flors i ocells de vidre, vetlladors per als closos ulls dels reis. Penso en els homes d'or sense somriure, qui amb careta de carn proven de cloure la tomba desflorida on es fa cendra, a la trencat, l'infant que varen ser.

Bé, doncs, aquí deixem per avui el nostre programa del combat dels poetes, dedicat a Maria Àngels Anglada. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Sí, sí, avui conversarem amb la Laia, Laia Ullet, llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que està darrere de la plataforma Alimenta l'Equilibri. I la trobareu a les xarxes socials, concretament a Instagram, amb @laiauller_ Alimento y Equilibrio, i també a la pàgina web laiauller.com. De fet, ella s'ofereix allò per acompanyar-vos en aquests canvis, que de tant en tant allò, una de reflexionar i dir, escolta'm, hi ha alguna cosa que no funciona en el meu organisme, doncs necessito un cop de mà perquè he d'introduir canvis, i els canvis s'han de fer poquet a poquet, i si és allò acompanyats, molt millor. Laia, benvinguda, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: La Laia fa uns dies ens deia, mai parlem de fruita, sempre de verdures. Doncs avui, verdura. Verdura d'estiu, eh?
3: Sí, avui o no? Ja comencem amb l'estiu, no? Amb ganes de vacances que tenim.
2: Però avui verdures. Allò com a producte estrella hem triat allò el carbassó, però parlarem de les diferents verdures d'estiu.
3: Clar, ara ve l'hort i l'hort ara està que no para, eh?
2: Doncs anem a començar. Quines serien aquestes verdures que destacaries? Venim una època que jo he gaudit moltíssim de l'escarxofa, m'encanta, i ara ja no, ja s'acaba. Però quines serien aquestes verdures que trobarem al carbassó?
3: Ara quan vingui ja l'època, només... No, ara ens
2: que baixarà de preu perquè ha estat allò molt, molt car, la veritat sigui dita.
3: Ara ens estem anticipant una mica, no? Però ara ja no? Trobarem albergínies, trobarem pebrots, trobarem tomàquets, carbassó, cogombres...
2: Això que li comentàvem amb la Laia, no? La darrera vegada que ens vam trobar en aquests micròfons, que deien, bé, un indicador és el preu, i és veritat, tots clar, aquests productes que comenta la Laia els trobem al llarg de tot l'any, però amb uns preus que de vegades dius, perdona, no? Bastant exorbitants.
3: Clar.
2: Ara començarem a veure que baixen perquè són els que...
3: Estan... Uh-huh. Els tenim aquí.
2: Molt bé. Doncs cal aprofitar-ho.
3: Exacte. I això que dius és bona idea, no? Cal aprofitar-ho, per què? Perquè ara que hi haurà excedent i que els preus baixen, podem comprar i aprofitar i fer preparacions o congelar-ho, depèn la verdura, i tindrà-la per la resta de l'any, la mongeta verda, que me l'estava deixant jo, que és com l'estrella, no? Està bé, aprofitem que ara té un bon preu, la comprem i la tenim al congelador, si el nostre congelador ho permet.
2: Sí, això perquè... t'anava a dir, clar, perquè, el problema clar, és que els congeladors tenen el tamany
3: que
2: tenen.
3: La capacitat que tenen, no?
2: Sí, sí.
3: Però una opció és aquesta, no? O conserves, o... Però és una manera de poder allargar la temporada una miqueta, un cop ja no és la verdura de temporada.
2: Hauríem de parlar un dia jo de com fer ben bé les conserves, Laia.
3: Vinga,
2: perquè,
3: va.
2: Clar, no? És veritat, els congeladors tenen la capacitat que tenen i segurament allò és més fàcil tenir un rebost, no?
3: amb uns pots
2: de vidre, allò ben fet a la conserva, que no passen al congelador, que a no ser que tinguis uns caixons d'aquests, no? Grans.
3: És més limitant, és sí, més sí, limitant. Soc conscient.
2: Molt bé. Llavors tenim aquestes verdures, les hem de menjar... Clar, estava pensant... Són verdures que algunes sí que tenen com a entitat pròpia, no? Estava pensant, doncs, del carbassó pots fer una crema, no? Una vichyssoise, no? Una... Però l'albergínia, per exemple, si és més com a complement, no? A no ser que sigui una albergínia farcida.
3: És la que t'anava a dir.
2: Dic, no? No,
3: les
2: sempre
3: fer...
2: les utilitzes més com a complement, fins i tot també el carbassó, no? O els pebrots.
3: Bueno, perquè ha de ser la part que li toca de verdura al teu plat. Sempre s'ha de complementar perquè necessitaràs aquesta proteïna, que ara que ve l'estiu ens interessa aquestes proteïnes que siguin més fàcils de digerir, no? Més, sobretot, amanides, doncs, llegums, al migdia, no? Aquesta carn més blanca, aquestes coccions més denses ara mateix, quan vingui ja l'explosió de la calor... ens costa una miqueta més de digerir, no? Són més denses, no? Per tant, la verdura ocuparà la proporció, però ens estem deixant una reina que és ara la seva època, que és l'escalivada.
2: Ahà, sí.
3: Tindre escalivada per poder complementar amanides, perquè m'interessa parlar de verdures, però també de com aquest plat ha de ser equilibrat. I no ens hem de descuidar de que, encara que ara el format és més d'amanida, però normalment utilitzem plat únic, aquesta amanida. Per tant, aquesta amanida ha de tindre tots els nutrients. Portem tota la temporada parlant del plat equilibrat, que hi hagi proteïna, que hi hagi greixos, i ara ve l'amanida i fem una amanida d'arròs o de pasta, i allà hi ha pasta que no te l'acabes, i de tant en tant et trobes pues, alguna, no? Un blat de moro, una miqueta de tonyina, un refagado. No, hem de mirar el plat i veure que hi ha de tot, que hi ha suficient de tot.
2: Molt bé, llavors... Per on vols començar?
3: Per una manera... Per aquestes verdures,
2: sí,
3: que són verdures que la seva característica general és que són més aquoses, per tant, ens donen aquesta hidratació, que algunes d'elles les poden consumir en cru, altres no, l'albergínia l'hem de consumir cuita, però carbassó, pebrots, pebrot vermell, que ens aporta aquesta vitamina C, és a dir, que també és interessant que anem combinant les coccions, que siguin verdures cuites, però també crues les que es puguin. Quan fem el cuit, ja hem parlat diverses vegades, que hem de, perdó, el cru, hem de prioritzar-lo en aquests àpats de dia, al matí, al dinar, perquè és més costós de digerir. Sí? No vol dir que a la nit em vingui de gust, però que si sóc una persona que ja em costa descansar, que tinc aquestes digestions una mica més lentes, doncs puntualment res passa, però habitualment intentem que aquestes a les nits estigui cuit. Que ens podem fer un format amanida. No vol dir que cuit sigui sinònim de calent, ho podem fer en fred, en format amanida, però que la majoria d'aliments que afegim estiguin cuits.
2: Queda clar. Molt bé, jo ja m'he dibuixat el pla.
3: Ja t'has dibuixat el plat.
2: Sí.
3: Aquest plat ha de ser la meitat verdura. Venim de vapors, venim de saltejats, però la podem fer escaldats, per exemple. Podem fer cru. Tu has parlat del carbassó i hem dit la bichissoa, que podem donar-li un extra de greix en comptes, no?, de llet, li podem ficar o de nata, li podem posar coco, crema de coco, perdona, però podem fer-nos uns espaguetis de carbassó, també, que és una opció fàcil, que no cal tindre extres molt complicats, perquè sí que tenim aquestes espiritualitzadors,
2: sí.
3: Però dius, home, jo no em ve de gust. Amb el pelador vas pelant i vas fent aquí tiretes amb el carbassó. I això a la paella, un minut, sense afegir-li sal per evitar que tregui molta aigua, la sal l'afegirem després, estem fent aquesta meitat de verdura, l'estem fent amb un plat que surti una mica de lo normal i que no ens implica molt de temps de cocció. Sí?
2: Està bé, aquesta idea. La copiaré.
3: Aquesta idea, per acabar de desenvolupar, dir, vale, anem a fer un plat, no?
2: Sí.
3: Doncs tindríem aquests carbassons que dius, mira, em ve de gust també una mica de pastanaga. La pastanaga, com la podem menjar cuita, pues, ai, perdó, crua, avui estic espesa,
2: Sí.
3: Com la podem menjar crua, doncs no m'importa que el minutet que l'estic passant per la paella al carbassó quedi menys cuita, però si dius, mira, no, l'avui li puc donar un punt d'escaldat de 2 minuts. Sí?
2: Molt bé.
3: Nota, quan escaldem, com el que volem és fer una cocció molt curta, el deixem el temps que sigui, si és més fibrosa, doncs 3 minutets o 2 minuts, i després ho fiquem amb aigua amb gel per parar aquesta cocció. Tenim aquests fideus que hem fet de carbassó. Li podem afegir, per exemple, un pesto. És el moment de les aromàtiques.
2: Sí.
3: Per sortir del pesto tradicional, dius, ostres, mira, jo ara el pinyó em sortirà el plat més car que si fes un llamàntol. Doncs puc agafar unes nous, uns anacards, i em puc fer un pesto, que el puc fer amb alfàbrega, però el puc fer amb rúcula, el puc fer amb julivert, amb l'aromàtica, amb sàlvia, amb l'aromàtica que tingui.
2: Explica'ns com fem aquest pesto.
3: Aquest pesto seria adaptar al pesto original, que un italià ja ens denunciaria. I ficarem l'aromàtica.
2: Sí.
3: Li ficarem un fruit sec. I aquí, doncs, les nous, els anacards, els festucs, el que ens agradi. Li posaríem, si ens agrada un puntet, amb una mica d'all. Li afegiríem... Si prenem proteïna animal, doncs directament parmesà, i si no, o li volem donar un altre toc, una mica de llevat nutricional. Uh-huh. Sí? Molt aquí bé. Hi ha cadascú. Que...
2: El gust.
3: El gust. Inclús prenent proteïna animal, està bé conèixer el llevat nutricional per donar-li diferents matisos. Sí? I una miqueta de sal i una miqueta d'oli. I tot això triturat.
2: Molt bé. Doncs ja tenim la meitat del plat, eh? Amb aquests fideus de carbassó.
3: I a més, ja estem afegint el greix.
2: Pastanaga i el pesto.
3: I ja estem. Podem complementar... Ara això ho complementem. Sí? I ens faltaria una proteïna. Uh-huh. Avui vaig ràpid i necessito... Doncs tinc uns ous cuits a la nevera i agafo un parell d'ous, els esmicolo i ho barrejo tot. O fins i tot, quan ja tinc els fideus saltats, afegeixo un parell d'ous. Si la meva proteïna d'aquell plat és a l'ou, hem de fer mínim dos ous perquè sigui suficient proteïna. Sí? Mm-hmm. Que vull donar-li un punt més, doncs li puc desmicolar una miqueta de formatge feta per donar-li un extra de proteïna i també aquesta cremositat.
2: O pit de pollastre.
3: O agafar un pit de pollastre a la planxa, o tinc un pit de pollastre que veig que em va sobrar i l'esmicolo, un salmó que tinc fet, aquí la proteïna que utilitzéssim. Uh-huh. I és una manera, o vaig més ràpida i obro una llauna de barat que tinc en conserva i la poso. Uh-huh. Vull dir que aquí hi ha la proteïna que nosaltres volguéssim.
2: Però no us oblideu de posar aquesta proteïna.
3: No ens en oblidem, perquè moltes vegades l'amanida... ens dona la sensació que com... Jo és que li poso moltes coses i tot el que em diuen
2: falta.
3: Són complements. Vale, però on està la proteïna? Uh-huh. I un àpat no passa res. Però si nosaltres ens passem tota una estació on, de manera general, la nostra proteïna és escassa i hi ha un desequilibri cap als carbohidrats, estem afavorint que després, quan... A part de l'estació, les característiques que té, que sociabilitzem, que tenim més accessos, estem afavorint que després, quan haguem de reprendre la rutina, el cos vagi més lent, ens costi més, tinguem... Ostres, vinc de l'estiu i ara les meves digestions són pitjors.
2: És a dir, que aquestes amanides que quan vas a un restaurant et serveixen... Doncs, com a amanida està bé, però l'hem de complementar amb alguna cosa més,
3: clar.
2: No? Perquè, clar, si dius, doncs, mira, té enciam, tomàquet, olives, ceba i poca cosa més...
3: Perfecte, com a amanida.
2: Com a amanida.
3: I que, de manera... I depèn del tipus, si és enciam... No seria la... Vull dir, no compliria la proporció de verdura,
2: sí,
3: de manera general, clar. Fiquem-li alguna cosa més... Però no seria un plat. Avui he menjat una amanida, ok. Pues et falta.
2: Llavors...
3: I també et faltaria, en aquest plat que tu dius, et faltaria el carbohidrat. Uh-huh. Perquè no ens hem d'oblidar. És a dir, que el carbohidrat és necessari. Necessitem energia. Per, dintre de què? Hem d'escollir opcions que siguin carbohidrats complexes. La patata, unes llegums, un cereal integral... Sí? I proporcionalitzat, en la proporció adequada del plat, però ha d'haver-hi. Si nosaltres de manera sostinguda en el nostre plat estem fent un dèficit de nutrients, en una primera instància el cos va agafant de les seves reserves, de com pot, però al final li falta.
2: Una amanida catalana és més completa que una amanida verda?
3: Estic amanida pensant... catalana amb els embotits.
2: Amb els embotits, sí.
3: Sí, sí, seria més completa.
2: Però...
3: Entenc que un dia vas i prens una amanida catalana. Perfecto. De manera habitual, aquest consum d'aquests embotits haurien de parlar de com estan fets, què tenen, quin percentatge de carn té aquest embotit, de quina qualitat és. Això en general pels embotits. Sí, seria més completa perquè té més carn.

0: amb una llauna d'una conserva de peix, o més que llauna, amb un pot de vidre, millor, amb un ou, amb una mica de pollastre.
1: I evidentment hem dit allò que parlaríem de les verdures d'estiu. En aquestes amanides doncs, podem posar el pebrot allò vermell, el pebrot verd, no? Els
0: Carbassons,
1: tomàquets. Aquests.
0: tomàquets, una mica d'espinac que el puguis fer cru. És a dir, complementar-ho amb verdura. Tenim no només l'enciam com a fulla verda, tenim la rúcula, tenim les endívies, no? Que ens donen aquesta part amarga que també ens ajuda que sigui una digestió molt més eficient, no? Però que tingui
1: Ens has
0: suficient.
1: dit, Laia, ai, ens havíem oblidat la mongeta tendra, que és l'estrella.
0: Clar.
1: Clar, però ara per l'estiu, que seria l'amanida russa, o tenim altres maneres de...
0: La mongeta tendra la podem prendre de moltes maneres. Podem fer-nos la mongeta amb patata, no? Que
1: Sí,
0: seria
1: el
0: l'estàndard i
1: clàssic,
0: oficial.
1: sí.
0: La podem fer una amanida de mongeta, la podem saltejar, la podem tallar, si és aquesta més plana, la podem tallar una mica a tires, si és
1: Sí.
0: la rodona, doncs la tallem a tros, i li fem un saltejat, i està boníssima. La podem fer al vapor, vull dir que és una verdura més, la podem prendre. Inclús, un àpat que a mi em sembla molt versàtil a l'estiu és fer-nos pastissos de verdura. Per què? Perquè me'l puc endur si em vaig a fer tàper o si me'n vaig a fer un pícnic. I a més és per recopilar tot el que tinc. Jo m'he fet un saltejat de verdura i ja l'he pres un parell de dies i ja estic una mica cansada d'afegir-me aquest saltejat, doncs afegeixo aquesta verdura a uns ous batuts, que tinc una miqueta de sal de pebre, que li vull donar un extra, li fico una mica de formatge feta, una mica de carbassó, ai, perdó, de formatge de cabra, i ho faig al forn.
1: De fet, ara m'ha fet pensar la Laia, no sé si encara la gent ho cuina molt, allò de que temps enrere s'havien fet allò pastissos de truita, de truites
0: Boníssims.
1: de diferent, no? Doncs de carbassó, de patata, però també d'altres verdures, no?
0: I
1: I
0: vas fent.
1: després vas fent, no sé si era massa saludable després posar una mica de salsa de tomàquet. No
0: Bueno,
1: sé
0: no,
1: si és
0: és clar,
1: tomàquet
0: perquè
1: natural,
0: no ho ha de
1: no?
0: ser.
1: Perquè no ho ha de ser, no? I també he posat al
0: I
1: forn.
0: passat al forn, perfecte. I és una
1: Perfecte.
0: manera de tindre... Aquí el que ens interessa és que puguem no oblidar-nos de la verdura i sobretot de que tenim... Aquesta verdura li hem d'ampliar les mires i veure que la podem preparar de diferents maneres, no? Que el cru ja l'estació ens convida que hi hagi un increment de cru, vull dir, saber que no el carbassó no només ha de ser en cuit, sinó que el puc prendre cru i puc fer-me complementant les meves amanides i que tinc a l'abast diferents coccions que són fàcils que em permeten no caure en la monotonia, no?
1: Laia, ens comentaves que jo t'he dit, és que l'albergínia, no? L'albergínia té poca aplicació, no? I comentaves bé les farcides, no? Més, també es pot fer truita d'albergínia, però no
0: No
1: sé si...
0: t'agrada tant a tu.
1: No tant,
0: Pues
1: no
0: a
1: tant.
0: mi m'encanta.
1: Bueno, a mi m'agrada, però, clar, la pell de l'albergínia és molt
0: Sí.
1: dura,
0: La
1: eh?
0: pell de l'albergínia és més dura,
1: Dura
0: però
1: i amargosa,
0: bueno, la
1: amargant,
0: podem amb
1: no?
0: una miqueta, no, amb una miqueta d'àcid, no, que contrarresti aquest sabor que té, no, remullar-la una miqueta abans de cuinar-la per matar aquest punt més fort que té.
1: A mi m'agrada arrebossada, però clar, no saludable. O sí.
0: Bueno, depèn del rebossat. Bueno, és a dir, si fem un rebossat
1: Sí.
0: i després ho coem al forn, sempre que estigui aquest rebossat pintat amb una mica d'oli perquè ajudi a cuinar aquest rebossat, doncs és una opció. Un fregit, no? Aquest rebossat fregit que estigui ben fet, on l'oli sigui un oli de qualitat, hi hagi suficient oli perquè l'aliment quedi submergit i amb la temperatura faci crosta, no per menjar-ho cada
1: Cada
0: dia,
1: dia.
0: però tampoc seria una opció. Molt descabellada. L'escalivada, la podem prendre, saltejada, saltejar.
1: I sobretot allò, si la fem farcida, que pensem que sempre diem allò farcida de carn, però també es pot fer de verdura, no? Molt més saludable, potser, o
0: O
1: barrejat.
0: barrejat, o amb peix. A mi m'agrada també farcir-la
1: Ah,
0: de
1: sí?
0: salmó, per
1: Es pot?
0: exemple. Si la vols utilitzar com si fos un plat, el teu
1: Sí.
0: plat únic, doncs aquí sí que t'has d'assegurar que dintre de l'albergínia hi hagi suficient proteïna i després dintre d'aquest farcit, doncs la pròpia carn de l'albergínia,
1: Anem
0: però
1: a
0: després...
1: explicar-ho. La pròpia carn de l'albergínia, què més
0: Aquí
1: posem?
0: faríem les albergínies, les partiríem per la meitat
1: Matat? Sí.
0: i les

0: marquem una miqueta, les salpebrem i les fem al forn. Quan ja estiguin cuites, tota aquesta carn la retirem i utilitzarem la pell doncs de base.
1: Com a recipient.
0: Com a recipient. Mm. I aquí doncs prepararem des de la senzilla amb una mica de carn picada, però podem tindre pollastre, aquí la proteïna que vulguem, i aprofitem i fem un saltejat amb més verdures. Verdures i bolets. Que la part bona que tenim és que tenim bolets de cultiu, que tenim tot l'any, no? Pues afegirem bolets, que també va molt bé per la nostra microbiota, alimentar aquestes bactèries. Quan ja tenim tot això ben cuinat, inclús li podem donar un punt de cremositat afegint una mica de salsa de tomàquet, no? Que ho permeti
1: lligar-ho
0: tot.
1: Sí.
0: Quan ja ho tenim cuit, afegim la part de la carn de l'albergínia que ja teníem cuita i que no cal sobrecuinar, ho afegim tot i farcim l'albergínia. Per donar-li un extra, pues, podem posar-li una mica de formatge per sobre.
1: I novament al forn.
0: I novament al forn per acabar que es gratini aquest formatge i que li doni aquesta part més cruixent.
1: Sí.
0: I ja tenim. Però, en aquest cas, no només mitja albergínia, ens podem menjar una albergínia sencera, perquè hi hagi què? Suficient proteïna. I ho puc complementar, si vull, amb una patata que ja que he encès al forn, he fet unes quantes patates senceres amb pell, que m'ha donat temps de refrigerar-les i tot aquest procés que m'ha explicat, perfecte, que no, doncs no passa res per un dia i ho complemento amb mitja patata. I ja estic fent un plat complet.
1: Recordem, per aquelles persones que no escoltéssiu en el seu moment a la Laia parlant d'això de les patates, de refrigerar-les, perquè doncs, si les fem i les fiquem no, allò,
0: a la nevera... Si les cuinem senceres amb pell...
1: Exacte, doncs això després baixa el pic de glucèmia, no?, que ens aporta i és molt més saludable.
0: I la fibra que té aquesta patata fa que sigui una fibra de més qualitat per la microbiota.
1: Uh-huh.
0: I baixar aquest pic de glucosa, traduït, és que em dona una energia una mica més sostinguda. Dintre de que hi ha la patata de per si és un tubercle, que ja em dona una energia més sostinguda que no pas un cereal refinat, per exemple. No?
1: Clar, perquè ara que has dit, aprofitant que tinc el forn encès... Clar, tu pots cuinar l'albergínia, la patata i deixar-ho refredar...
0: Clar.
1: No?
0: I ho faig després.
1: Ho fas allò, doncs a l'endemà.
0: Correcte.
1: No?
0: I ja que encenc el forn, aprofito i fico més verdures
1: uh-huh.
0: i aprofitem el forn. I a més a l'estiu, que encendre el forn implica que pugi la temperatura de casa i fa calor. Doncs aprofitem i cuem.
1: I la factura elèctrica
0: i
1: també.
0: I la factura elèctrica. Aprofitem i
1: cuinem més
0: afegim,
1: coses,
0: és estiu, no ens ve tant de gust estar ficats a la cuina, doncs tot el que puguem, en el moment que ens posem a cuina, avançar per altres àpats, és temps que estem estalviant, i ja ens permet organitzar-nos aquest menú, això que sempre hem parlat, de organitzem-nos el menú perquè així ja tenim una mica de previsió, evitem la improvisació, ara no tinc res preparat i estic cansada i ara que em faig qualsevol cosa, ens ajuda a mantindre aquesta alimentació saludable durant tot l'any.
1: Sí, de fet, allò, quan diem allò, menjaré qualsevol cosa, és quan realment ens alimentem pitjor. No?
0: Sempre que tinguis, tu pots menjar qualsevol cosa si el teu rebost és un rebost saludable. Puc obrir 3 pots i muntar-me un plat ràpid, però que sigui saludable. Vull dir, menjar qualsevol cosa dependrà molt del que tu tinguis a casa, perquè el que no entra, no t'ho menges. No, a vegades,
1: sí,
0: no? És
1: sí,
0: que
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: a mi
1: sí,
0: em costa molt perquè tinc, jo què sé, patates fregides.
1: Sí.
0: Bueno, doncs no les tinguis.
1: No les tinguis. Sí, sí, és la millor manera, eh? Allò per...
0: El que no entra, no es menja.
1: No es menja, no l'havia sentit, però jo també sóc d'aquest parer, que si no ho tens, no t'ho menjaràs. Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. I ja veieu que hem encetat allò el tema de l'estiu. Doncs a la propera jo crec que ja serà l'esclat final.
0: I estem amb la maleta.
1: De propostes allò estiuenques a nivell alimentari que ens farà la Laia Ollé. Ja sabeu que la podeu trobar doncs, a la pàgina web laiaollé.com, una manera de contacte amb ella, i també a través d'Instagram laiaollé_alimento_i_equilibrio. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La propera. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet. I davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Abets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: me.
1: La bona música amb Music Kalash.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa amb el que t'acompanyem fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Fotògraf. És una cançó de la banda canadenca de rock Nickelback, llançat el 2005 com a primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, el The Right Reason. El senzill es va convertir en el tercer èxit de la banda a ubicar-se dins dels 10 primers de les llistes als Estats Units, aconseguint el número 2 a la llista Billboard Hot 100. Escoltem Fotògraf, Nickelback.

El Planeta Imaginario és el setè àlbum d'estudi del grup musical La Oreja de Van Gogh, que va sortir a la venda el novembre de 2016 sota el segell discogràfic de Sony Music. El primer senzill es va titular Verano. El disc va arribar al número 1 a la llista de vendes Promusicae d'Espanya, la seva setmana de llançament. Escoltem La Oreja de Van Gogh, Verano.

Recorda que a la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Something Just Like This és una cançó del duet nord-americà de música electrònica Chainsmokers i la banda britànica de rock Coldplay. Va ser llançat com a segon senzill de l'àlbum debut dels primers, Memories Do Not Open. El tema va assolir el top 10 en més de 30 països.

Antonio Vega, després d'una etapa amb la discogràfica Polydor, es produeix el seu fitxatge per EMI, que edita el 2001 De un lugar perdido, un disc curt on destacan temes com Seda y Hierro, Estaciones, Para bien y para mal, o Trabajos forzados, poema d'Antonio Gala, al qual posa música. Escoltem a Antonio Vega amb el tema Estaciones.

El 96.3 de la FM t'estem acompanyant amb el programa Aquell any. Crane és una power ballad interpretada per la banda nord-americana de hard rock Aerosmith, escrita per Steven Tyler, coescrita per Joe Perry i Taylor Rhodes, produïda per Bruce Fairbairn. Va ser publicada per l'empresa discogràfica Geffen Records el juny de 1993 als Estats Units i a l'octubre del mateix any al Regne Unit com a senzill de l'onzè àlbum d'estudi de la banda, Get a Grip. Escoltem els Aerosmith, Crane.

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes d'assejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem aquí a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, amb Josep Casasnovas. David Robert Jones, més conegut pel seu nom artístic, David Bowie, va ser un cantautor, actor, multiinstrumentista i dissenyador britànic. Figura important de la música popular durant gairebé 5 dècades. Bowie és considerat un innovador, en particular pels seus treballs de la dècada dels 70 i per la seva veu peculiar, a més de la profunditat intel·lectual de la seva obra. Escoltem a David Bowie, Dancing in the Street.

Bailar pegados és el primer senzill del disc Sintiéndonos la piel, del cantant Sergio Dalma. Va ser escrita i produïda per Julio Seijas i Luis Gómez Escolar i va representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió al 1991. Escoltem Bailar pegados, Sergio Dalma.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. I recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. Colin Elvis és una cançó escrita per Mark Knopfler i interpretada per Dire Straits. Va aparèixer per primera vegada a l'àlbum d'estudi de la banda On Every Street, el 1991. Va ser llançat com el primer senzill d'aquest àlbum, arribant al número 21 de les llistes al Regne Unit i va assolir el top 10 en molts altres països. Escoltem Dire Straits, Colin Elvis.

Como un burro amarrado en la puerta del baile és una cançó de 1993 interpretada pel grup espanyol de rock El Último de la Fila, integrat per Manolo García i Quimi Portet i publicada a l'àlbum Astronomía Razonable. La cançó combina ritmes rock amb una rumba catalana. També la lletra, majoritàriament en castellà, té un fragment en català, on s'esmenta que el protagonista de la composició és un barceloní. Escoltem El Último de la Fila, Como un burro amarrado en la puerta del baile,

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Per marxar ho fem amb Keep the Faith. És el cinquè àlbum d'estudi de Bon Jovi. Va ser llançat al mercat per Mercury Records. L'àlbum va ser l'últim que es va gravar amb el baixista original, Alec John Sook, després de la seva retirada del grup de el 1994. Als Estats Units, Keep the Faith va debutar en el cinquè lloc de la llista Billboard 200. L'àlbum ha venut més d'1.500.000 còpies als Estats Units. Que tingueu molt bona setmana. Marxem amb Bon Jovi, Keep the Faith.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions: tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc pla.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit.
5: Us esperem. Sweet the streets I used to
7: own. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho dius, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Concretament ens acompanya Noelia Ventura, que ella és infermera clínica en cronicitat complexa i, a més, actualment doncs, al capdavant, a la direcció de l'equip de pediatria de Mollet del Vallès. Ens ve a presentar, a parlar d'un programa de criança que justament fa doncs, poques setmanes que l'han engegat, i és que la criança en nadons de 0 a 12 mesos té unes necessitats específiques, i d'això neix aquest programa que ens ve a comentar i a explicar en el dia d'avui. La Noelia, benvinguda, com estem?
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bé.
1: Doncs la Noelia és l'autora promotora d'aquest programa i anem a explicar una miqueta què és això d'un programa de criança. No existia abans?
2: Es van fer algunes cosetes de forma puntual, no? Es feien sessions, alguna coseta, però sí que vam veure com una necessitat, no? De fer un programa, no? I vam començar a pensar que com ho podíem fer i algo que no fos de forma puntual, no? Que fos una mica... que es pogués fer una sessió, una altra, i diferents, bueno, i que això s'allargués amb el temps, no?
1: I llavors, imagino que aquest programa, no sé, pregunto, neix també de que vosaltres detecteu, clar, quan arriba un nadó a casa, i sobretot si és la primera vegada, doncs els tutors, no, els pares, les mares, doncs van molt perduts i necessiten, clar, aquest nadó, aquesta criatura, necessita allò, això que dèiem, unes necessitats específiques que potser desconeixem.
2: Sí, totalment ha sigut així. De fet, neix de la necessitat d'oferir un acompanyament estructurat, preventiu i també comunitari, no? Comunitari a les famílies durant els primers mesos de la vida, no? Nosaltres abordem aquest programa de criança dels 0 als 12 mesos, que és una etapa clau per al desenvolupament físic, emocional i relacional d'aquest nadó.
1: Quines serien aquestes necessitats específiques? Que així d'entrada, no? Nosaltres diem, en aquesta franja tenen unes necessitats específiques. Com ara?
2: Bueno, nosaltres el que fem com a necessitat, no? El que hem vist que tenim que fer una mica enfortiment a les famílies és una mica de proporcionar una mica la informació actualitzada i contrastada, no? Perquè, de fet, ja sabem que les xarxes socials estan a l'ordre del dia, no? Llavors, el que fem és buscar, després ens diuen, no? Els avis m'han dit això, l'amiga m'ha dit això, i és una mica de donar aquesta informació amb una mica de validesa, no? Amb una mica d'evidència científica per tindre una mica de... com ho desolera, no? Per tindre una mica de base.
1: Clar, de fet, moltes vegades diem allò, tanta informació genera desinformació, sovint, no?
2: Correcte.
1: I després allò, el tema aquest que comentava la Noelia, no? Els avis m'han dit, no? Hi ha coses que anem reproduint perquè tradicionalment ha estat així i hi ha evidències científiques que ara diuen, escolta'm, això no.
2: Clar, amb els anys les coses doncs han canviat molt, no? Fa molts anys, no? Per exemple, l'alimentació, l'inici de l'alimentació es feia als 4 mesos, no? Ara s'inicia a partir dels 6 mesos, no? Pues com això, pues moltes coses, no?
1: Clar, si jo et dic, Noelia, abans et deien no agafis tant, perquè s'acostuma als braços...
2: Bueno, això pues, també ha canviat molt, no? Hi ha moltes diferents escoles, no? Però ara la criança s'anomena, no? Aquesta criança positiva, no? I també de molt gaudir, no? Aquest nadó, de molt gaudir, no? Llavors aquí és on trobem aquestes petites diferències, que són aquelles petites que són sutileses que marquen una gran diferència, no? Quan precisament l'àvia et diu, deixa'l plorar una mica, no? Que si no s'acostuma als braços, no? Doncs, bueno, ara no és tan així, no?
1: Dies.
2: No, que deia que també es poden detectar, no? Ens serveix molt per detectar de forma precoç aquelles dificultats, no? Emocionalment per part dels pares, sobretot a l'inici, no? Quan arribes a casa, no? Que arribes amb el nadó i dius, i ara què? No? Ara què passa, no? I també aquelles dificultats de forma... el desenvolupament del nen, no? Perquè això ens va més enllà de la consulta clínica en el CAP, no? O sigui, la consulta ens pot dir això va bé, això va malament, no? Però, de fet, allà també és un grup, no? Un grup d'iguales, no? Que ens trobem amb mares i pares amb la mateixa situació que nosaltres, no? I allà surten molts temes, no? De fet, nosaltres podem dir, bueno, doncs avui parlem d'això, no? Però aquest pot portar altres preguntes i potser ens podem anar cap a, bueno, de fet, cap a on volen els mateixos pares, no?
1: Clar, de fet, pel que ens estàs explicant, Noelia, d'aquest programa va molt més enllà d'aquestes dues proves, que crec que encara, no?, es continuen fent dues proves abans de sortir de la clínica, de l'hospital, no?, la prova del taló, sí, i també el de l'audició, sí, però vosaltres aneu molt més enllà. Ara posaves a la exemple de com ha canviat també el tema de l'alimentació, no?
2: Clar, segurament, correcte. Sí, sí, de fet, quan els nens abans de sortir de l'hospital, o si és un altre precoç, ho fan en 2-3 dies, però sí que surten amb la prova del talonet, no?, i la prova de l'audició. Evidentment, tot això va molt més enllà, no? O sigui, la comunitària, la primària i la comunitària va molt més, té un paper clau amb la prevenció i amb la promoció de la salut, no?, i llavors, bueno, és amb això amb el que estem treballant.
1: Imagino que també en aquestes sessions va incorporat el tema del calendari vacunal, no? Allò perquè, doncs, tinguin molt clar, no?, també en aquests primers 12 mesos de vida, quines són aquelles vacunes que s'han de
2: sí, sí,
1: posar.
2: Correcte. De fet, la sessió de les vacunes ja l'hem feta, però sí, evidentment, durant els 12 primers mesos és quan hi ha el gran volum de vacunes amb aquest nadó, i sí, és una cosa molt important. Ja sabem que les vacunes no són obligatòries, però sí que són totalment recomanables, no? I amb aquesta sessió, evidentment, es va explicar per la referent de vacunes, una infermera pediàtrica també, pues, tot el tema de quan es comencen a ficar les vacunes, quins efectes secundaris poden haver, per què serveixen. Llavors sí que amb aquestes sessions, com totes, però els pares pregunten força.
1: Mm-hmm. Has comentat, bé, la va impartir, no?, una infermera precisament especialitzada, no?, en vacunes. Mm-hmm. És a dir, quins professionals participeu d'aquest programa? En funció de la temàtica, entenc,
2: correcte,
1: que, no?
2: Sí, correcte. És un programa que està, amb un equip totalment multidisciplinar, no? Tenim infermeres de pediatria, tenim pediatres, tenim odontòlegs, odontopediatres. Tenim també la nutricionista, que col·labora en fer la xerrada de l'inici de l'alimentació amb una infermera. També tenim una llevadora, que també va compartir la xerrada de lactància, o sigui que intentem obrir al màxim aquest programa, perquè siguin els màxims professionals qui siguin i que els pares i les famílies vegin, no?, tinguin diferents opcions per preguntar i que vegin una mica de tot.
1: Comentem algunes de les sessions, ja s'hagi celebrat o estigui a punt de fer-se, no?, per veure les temàtiques en què viu. De fet, la Noelia Ventura, recordem que ella està al capdavant de l'equip de pediatria d'aquí de Mollet del Vallès, i deia allò, no? Clar, segurament molts pares i mares deuen preguntar, clar, és que tinc un bebè, un nadó, però ell no em parla, i llavors no sabré reconèixer, doncs, si li fa mal la panxa o és la oïda. No sé si això també es contempla en aquest programa, aquesta via de comunicació, de dir, i com ho sabré, no?
2: Sí, perfecte. Sí que volia fer un incís, si
1: digues,
2: em permet,
1: sembla. Digues, i tant.
2: Doncs que tot just ara la pediatria està en un moment important, i això sí que, perquè fa una mica de difusió, no? S'ha obert a l'equip territorial de pediatria, i penso que és important que se sàpiga que estem al capdavant 3 persones, no?, que és la Conxi, la directora, jo com a adjunta i l'Ester com a referent d'atenció a la ciutadania. I hem obert, de moment estem amb els municipis de Mollet, Sant Fos, Parets i Palau de Plegamans. Vale? Dit això, que penso que és important.
1: Sí.
2: Doncs bé, una mica a les sessions que fem i farem són aquestes. Les que de moment hem fet són les cures del nadó, no?, que és quan arribes amb el nadó a casa i dius, bueno, i ara què passa, no?, què és el que tenim que fer com més a la pràctica, no?
1: El tema del melic,
2: Correcte, sí. Correcte. Com el curem, perquè hi ha també molta, segons a l'hospital on vagis, hi ha diferències, no? Després tenim el de la lactància materna i també l'artificial, ¿vale?, que també s'ha fet. Vam fer el tema de vacunes, com ja us he comentat. El tema de la bronquiolitis, que el va fer un pediatre, l'Eduard, el tema de les tècniques respiratòries, pel tema de rentats nasals, que també va fer la Kendra, un altre pediatre. Avui hem fet el tema del porteig i altres tipus de subjeccions que l'ha fet la Clara, un altre pediatre. La veritat, tinc que dir que ha anat molt bé amb la pràctica, no?, dels porteig i de les subjeccions. Els pares han portat, no?, els vam demanar, porteu el que teniu a casa, i aquí pues, ho portem a la pràctica, no?, i així s'ha fet, i la veritat que ha anat molt bé. La setmana que ve ho farem del son i del descans, primers auxilis, prevenció d'accidents, introducció a l'alimentació, que és a partir dels 6 mesos, les patologies més freqüents, el vincle afectiu i amb l'infant, que això ho fa la Rebec, la referent sí. de benestar emocional, la Júlia Polo, que potser ja la
3: sí,
2: coneixeu,
3: la
2: no?
3: coneixem, sí.
2: ho farà la Júlia. Tenim l'activitat d'estimulació infantil segons l'edat, que això també ho fa un pediatre. L'exposició a pantalles, important, no?, perquè també ens trobem que ara en els cotxets dels nadons ja tenim, no?, l'acople, no?, per ficar el mòbil, perquè els nens puguin veure el mòbil, no?, o sigui, important.
3: És curiós perquè avui justament ens ha vingut a visitar un company que, doncs, ha estat papà i deia no arriba als 8 mesos la nena i deia, és curiós com tot el que són llums, no? El que són pantalles, com criden l'atenció, com sí. capten, no?
2: Correcte, sí, sí, és així. Mm-hmm. Sí, sí, sí, pues també tenim una sessió d'això. Tenim un tema també de la farmaciola, no?, que és el que, bueno, que és el que tenim una cosa molt bàsica per tindre a casa. La reinserció laboral, no?, important, perquè ens trobem que, clar, tenim unes setmanes de baixa, però després tenim que tornar a treballar, no? I què passa si estem donant lactància? O què passa si el temps que porta la llar d'infants, no? I, bueno, una cloenda, farem una cloenda també amb un altre pediatre.
3: Com es participa? És a dir, ho teniu obert? Les persones es poden afegir en una d'aquestes sessions, tot i que no hagin pogut assistir a les primeres?
2: Sí, sí, totalment. Són sessions, són grupals, totalment presencials. I estan obertes a totalment, a tot el territori, ¿vale? Tot el territori de pediatria. Quan anem a les consultes trobem un QR, tant en les consultes com a la sala d'espera de pediatria trobem un QR. Un QR que, si l'escanegem, ens demanen unes dades bàsiques, no?, de la mare. I aquí una cosa per comentar és que ens demanen el CIP i moltes vegades, com el nen és molt petit, el CIP no el tenim. No passa res, fiquem el CIP de la mare i el pare i ja està. Una vegada hem ficat aquestes dades, ens surt una llista amb totes les sessions. I a partir d'aquí, els pares o les famílies, no?, bueno, els pares, els cuidadors principals, no?, decideixen amb quina sessió volen anar. I ja està. Això es fa els dimecres de 9:30 a 11. De moment ho estem fent al Centre Cívic de Can Pantiquet, ¿vale? Perquè ja sabeu que ara la pediatria està a Can Pantiquet,
3: sí.
2: Però d'aquí uns mesos pues, tornarem al seu lloc, no?, en teoria, que és a Planellador. Llavors això canviarà. Però de moment es fa al Centre Cívic de Can Pantiquet. I si en última instància no ens hem recordat i volem anar, pues, avui la gent pues, es va... S'han presentat un parell que no havien vingut sense fer res i tres que ho van fer ahir a la tarda, o sigui que cap problema, estan tots benvinguts.
3: Aquest programa de criança és pioner aquí a casa nostra. No sé si heu agafat de referència altres programes assistents allò arreu de Catalunya.
2: Bueno, s'estan fent, eh? S'estan fent a altres llocs, al Vallès, al Baix Vallès, al Vallès Central també s'està fent i sí, bueno, sí, sempre bueno, et fixes, no?, de com s'estan fent, quines coses es poden millorar perquè tot vagi bé. Sí, sí, clar que sí.
3: En aquestes primeres sessions que n'heu celebrat, jo, doncs, els inputs que heu rebut per part de les famílies, comentaves, per exemple, avui mateix el tema del porteig, no?, que... doncs convidàveu allò a les famílies que portessin sí. els estris que ells disposaven.
2: Bueno, sí, també aprenem amb tot i aprendrem molt de tot això. Sí que és veritat que aquesta és la primera sessió que s'ha fet una part pràctica i tinc que dir que la part pràctica ha anat molt bé. Perquè el fill al fi i a la cap, els pares el que volen és... Sí, sí, jo la teoria ja me l'he llegit, no? Però què és el que tinc a fer quan al nen li passa això i com ho tinc a fer, no? És com que respondre el què, el com i quan, no? I per això la pràctica doncs, va molt bé, no? Intentarem fer parts pràctiques amb, bueno, amb totes les sessions que puguem fer-ho.
3: No sé si precisament això de què he de fer i quan, no? Hi ha el tema de quan he de portar jo el nen que veig que he d'anar d'urgències, no? I evidentment en aquesta franja de 0 a 12 anys és molt important.
2: A 12 mesos.
3: A 12 mesos, sí, sí. Perdó. Sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Això s'explica. Quan el tema de la bronquiolitis, que és un tema molt important amb els recent nascuts, no?
3: Que s'ha reduït força, no?
2: S'ha reduït amb la vacuna.
3: Amb la vacuna.
2: No? Sí. Amb la vacuna que es fica de forma temporal a l'hospital i si no la fiquem al cap, s'ha reduït molt, és cert.

0: més, no? Inclús incorporarem els consells que poden tindre les llars d'infants, no? Quan comencem les llars d'infants, no? Que també és un tema que preocupa molt i, bueno, petites coses anirem millorant.
1: De fet, entenc que, no sé si passareu allò una enquesta de valoració o fins i tot allò de proposta perquè sigui un programa viu i que siguin precisament les famílies les que puguin també ajudar-vos a dissenyar, més enllà dels vostres coneixements, evidentment, com a professionals, que us puguin manifestar les seves inquietuds.
0: Sí, totalment. Totalment. Això és un projecte comunitari, no? I realment nosaltres ho fem en base per ells, no? O sigui, perquè nosaltres volem aquesta prevenció pels infants, però necessitem aquesta resposta, no? Aquest feedback per part de les famílies, no? De tal com ha anat, com els ha ajudat, quines necessitats també tenen, no? Sí, que tot això ho farem.
1: Estem parlant en el dia d'avui d'aquest programa de criança que acaba de promoure, no? Que s'acaba de promoure des de l'equip de pediatria de Mollet del Vallès, des de l'Institut Català de la Salut. Dèiem allò que havíeu detectat aquesta necessitat. Fins ara, evidentment, la informació també es facilitava, no? Però potser no amb aquestes sessions grupals.
0: Sí, és cert. La informació la tenen igual, però també és cert que a vegades donem molta informació a la consulta, no? I els pares també, no? Interiorment tenen que cribar una miqueta, no?, aquesta informació. I quan arriben a casa, se'n van de la consulta a lo millor amb un 80% de la informació i quan arriben a casa dius, ostres, ja no me'n recordo, no? I la informació la donàvem, però també penso que els inputs també eren diferents, no? També és una sessió on és molt relaxat i amb aquestes 4-5 setmanes que portem ens hem adonat que d'un principi venien les mares i avui les famílies eren pare i mare. Bueno, alguna mare, no? Perquè evidentment doncs, hi ha pares que treballen i no poden arribar, no? Però com que estem veient ja també que el parat també ve, no? O sigui que totalment
1: esteu
0: correcte.
1: Esteu obertes també a que només vingui el pare, potser. Si poden venir tots dos, millor, però que també es doni alguna situació
0: tant,
1: que vingui només el pare, cap problema, no?
0: Evidentment, i si alguna vegada té que vindre l'àvia, doncs, evidentment, això està obert a tothom, clar que sí.
1: Dèiem allò que la informació també es donava, però que ara, doncs, no sé si el fet de fer-ho de forma grupal també ajuda, perquè també, no? La resta, doncs, igual plantegen coses que tu en aquell moment estàs a consultar i no hi penses, però en aquestes sessions el fet de compartir també és molt important, no?
0: Correcte. Jo penso que també que és una manera de fer xarxes, no? Que és un moment pels pares feliç, no? Però també és molt complexa, no? Perquè no hi ha un llibre ni una escola, no? Que ens digui com ser papà o mamà, no? O sigui, i allà es troben, bueno, amb els mateixos igual, amb quasi moltes dificultats són les mateixes, llavors entre ells també es diuen les coses, no? Per exemple, avui en la sessió del porteig havien pares que portaven diferents maneres de subjeccions, no?, de porteig. Llavors, un deia, ah, doncs pues mira, el meu això no ho porta, doncs pues trobo que és interessant, no? I entre ells, no?, amb l'ajuda nostra, no?, de la pediatra que avui fa la xerrada, la Clara, doncs penso que ha estat superproductiu, no?, i els pares han marxat supercontents, no?, la idea de dir, vale, doncs pues jo aquest, veig que aquest em dura cap als 7-8 quilos, però ja veig que tinc que agafar-me un altre i aquest m'agrada i aquest no, no? O sigui que és una manera també de fer xarxa comunitària entre ells, eh?
1: I entenc que també el fet que sigui un professional, una professional, la que estigui facilitant aquesta informació, hi ha hagut un moment que comentàvem, clar, a través de xarxes, no?, per internet, d'informació en tenim molta, però que sigui fiable, que tingui allò una base científica, també és important, no?
0: Clar, perquè ells et pregunten, jo he llegit això, o jo he buscat, perquè clar, a les xarxes està tot, no? Jo he buscat i m'ha sortit això, però què penseu sobre això, no? Demanen, no? Necessiten aquesta opinió, no?, sanitària, mèdica, no?, d'un expert, no? I ho valoren molt, clar.
1: Dèiem allò que són sessions obertes, que hi ha una manera d'accedir-hi molt fàcilment a través d'un codi QR que us demanaran allò les dades més bàsiques. Des de l'equip, les sensacions que tenim

0: Ho està manifestant la Noelia. Esteu contents, allò, amb el projecte, amb el programa? Penseu que era una necessitat que calia implementar? Entenc.
1: Sí, sí, sí, la necessitat hi era, s'ha pogut portar a terme, bueno, s'està portant a terme, es va iniciar a finals de gener i, bueno, és un inici molt incipient, però sí, sí, estem contents i satisfets i amb ganes de tirar-ho endavant i amb ganes que creixi.
0: Les sessions tenen un topall de participants?
1: Bueno, d'un principi no, perquè estem en un inici, sí, sí. No? Però sí que hi ha algunes sessions que tenen força volum de participants. Llavors, bueno, pues, a lo millor sí que ens tindrem que plantejar, no? Fer dues sessions d'aquestes, no? Per això, amb aquesta primera volta veurem una mica com vam tot i amb la segona ja començarem a ficar algun canvi, no? Per millorar tot això.
0: No ho hem dit, els protagonistes són els pares, però també, evidentment, els nadons també n'estan convidats, és a dir, també pots...
1: Estan allà. Jo penso que és una de les peces més boniques, no?, que poden anar bé amb aquestes sessions, que són els principals protagonistes de les sessions, són els petits nens i nenes que tinguem, clar que sí.
0: És a dir, que ja ho ha dit la Noelia, poden anar pare i mare, poden anar només la mare, poden anar el pare únicament, també els avis en algun moment, no? Doncs
1: sí,
0: no poden assistir els tutors,
1: sí.
0: Tothom està convidat a assistir-hi. Noelia Ventura, com dèiem, infermera clínica en cronicitat complexa i també doncs, adjunta en direcció, l'equip de direcció de l'equip de pediatria de Mollet del Vallès. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest programa. Tant de bo, doncs, amb aquesta il·lusió que ens ho ha explicat, vagi creixent i consolidant-se aquí en el territori.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a explicar-los una miqueta i que així tot el territori i la gent de Mollet ens conegui. I, bueno, ens veiem dimecres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc plor.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: I em piulo com ocell, refilant com passerell, que en tant trobo la paraula per discutir al sobretaula i enraono sense fi, garrulant sense destí, remugant sempre amb enveja del qui més encantoseja, que sempre vol entonar, xerrant deixa'm sense pa, aquest que se'ls parloteja i tothom ja li coreja, de cop jo ja ho eixis clar, com Bruel de l'Empordà, acabar amb aquest xivarri, la cridòria de tot barri, acabar amb aquest soroll, l'enrenou que en torna foll, que davant tanta gatzara, la bullícia que no para, el món és un galliner de bullanga de carrer, qui sempre fa la salmòdia és qui genera cridòria, nosaltres fem bels com xais i els de dalt no fan esglais, ven fum amb la cantadissa, estrepits de trencadissa, i prou dir que les patec, el meu clam ja no me'l bec, i faig un gran crit que venci i n'arribi així el silenci. I muts podrem escoltar i sentir clar i català a nosaltres sense falta, dient-nos-ho en veu alta.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona. També al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se m'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega, el president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora, parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, van trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat d'això.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. viatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi, no és el cas de les estelades. Per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, a on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
24: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
24: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
3: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
3: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fa tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
3: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
7: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai, on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
8: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
9: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
8: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
9: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
8: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
10: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
8: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
11: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
2: La xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
5: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
3: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
6: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
3: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
3: És dimarts, 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
8: El ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres en serà el cap visible. La ministra de Defensa Margarita Robles ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
3: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
8: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
3: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
8: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
9: Va, se n'ha fet tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
3: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
0: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
3: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
8: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
8: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
8: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
3: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
6: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega, el president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora, parla de tots els arbres que van caure.
12: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
13: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
3: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
15: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espaments amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
14: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
3: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec. I les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
16: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
17: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
16: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
3: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
19: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
18: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
20: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
18: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
3: David, el Consell de Ministres també ha aprovat 2 avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
18: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
1: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
21: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
1: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
8: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
10: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades. Per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
8: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
8: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
23: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se

0: poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sangiarotti.
1: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
2: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga. Només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
1: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
3: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
3: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
3: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
4: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
5: L'òrgan no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
4: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
5: Massa no hi fa tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
4: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: I avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A dos quarts de set de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es

0: trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
2: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
2: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
3: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
2: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
2: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
5: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
2: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina, el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, ja no sé quants anys fa.
2: Sí, és igual.
1: Més de 25.
2: Hem perdut el compte.
1: Torna al Barreres Fora amb tots vosaltres. El programa que us recordem que fem els membres de l'associació ADIMO i que és des de Ràdio Mollet del Vallès.
2: Sí, senyor.
1: Qui som?
2: Us ho dic jo?
1: Vinga, va.
2: Vale, bueno, tu mateix, Jaume Girbau, que us acaba de parlar.
1: Molt bona tarda.
2: Bona tarda a tothom. La Cristina Sandoval, que s'incorporarà...
1: Vindrà, res, un minutet.
2: De seguida. Disculpem el Guillermo Leua, i des de Sevilla con amor, l'Àngela Alba Fabré, que no pot estar, vull dir, ara últimament... té bastanta feina.
1: La tenim molt ocupada.
2: Sí, senyor. Bueno, qui us està parlant, que hi soc jo mateix, en Josep Roca, i bueno, a l'altre costat del vidre tenim el nostre tècnic Ivan Núñez i a Nora. D'acord? Molt bé.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu, sou masoques,
1: sí,
0: i el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és, Josep,
1: www.radiomollet.com.
0: www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el nostre programa Barreres Fora i seleccionar la data del programa que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és complex d'explicar.
1: Quin títol és?
0: Però diríem que seria Cipsevi,
1: sí,
0: 2025,
1: sí,
0: El Timo de la Estampita.
1: Entra-li, entra-li, sí, sí.
0: I Relajación, Respiración y Ictus.
1: Ictus també.
0: O sigui que serà un programa variat.
1: Bueno, aviam si ens dona temps de fer-ho, no? Vale.
0: I per cert, la redifusió, quan la tenim?
1: Bueno, la tenim el diumenge de 13 a 14 hores, sisplau. Sí.
0: Molt bé. I si no teniu prou d'escoltar-nos i ens voleu venir a visitar, doncs ho podeu fer els dimarts a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, carrer Camp Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès. Repetim, tots els dimarts de 17 a 21 hores. I també ens podeu trucar al Centre Cívic al telèfon 93 570 35 25 93 570 35 25. Ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I ara, més telèfons.
1: Sí, senyor.
0: Si voleu intervenir en directe, directe, aquí, en rigoroso directo, aquí al Barreres Fora, quin número és, Josep?
1: Bueno, us ho diré en català i en castellà.
0: Vinga, va.
1: 93 570 68 66. I en català, 93 570 68 66.
0: A partir d'ara, fins a les 6 de la tarda.
1: Sí, senyor, companys. I ara,
0: benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la Verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i us poseu-vos a gaudir d'una història, d'una... Ui, ui, ui, com anem avui, com anem, d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 24 d'octubre de 2025, programa número 5 de la tercera temporada de Bartiqui, i tornem un cop més amb un programa de la sèrie d'obituaris. I és que quin any que portem, amics!

0: Al final, això és llei de vida, i em temo que en qüestió de mesos o pocs anys anirem veient com aquelles estrelles que van il·luminar el rock als anys 60 i 70 aniran abandonant aquest món per muntar-se a jam sessions a un altre. Aquest, però, aquest sí que s'ho mereix, perquè si no ho fem aquí al Bertiqui, els mitjans generalistes ho ventilen en 30 segons o en un tuit. I no, el nostre protagonista es mereix molt més que això. Parlo de Lace Frehley, qui va traspassar dijous passat als 74 anys. Tothom ho sabrà, però per si hi ha algun despistat, Ace Frehley va ser el guitarrista clàssic dels Keys i tot un personatge al món del rock. I aleshores ve dels Keys, i sobretot d'ell, de l'Ace Frehley, parlarem aquest vespre. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Ace Frehley, nascut com a Paul Daniel Frehley, un mes d'abril de 1951 al barri del Bronx, a Nova York. En realitat, només va estar 17 anys a Keys, que si ho comparem amb els 50 anys que va fer el grup a 2023, podrien no semblar tants. De fet, només va ser-hi dins durant 11 anys, més 6 a la reunió de finals dels 90. Durant aquests 11 anys, va ser clau a la formació i va ser el referent que tots tenim per les guitarres del grup. Tant és així que quan va tornar a marxar del grup, a 2002, van posar un guitarrista que limitava tant estètica com en sonoritat. Aquell senyor que responia al nom de Tommy Thayer tenia el mandat de sonar com sonava Lace Frehley. I és que, bé, a Europa, i ja no diguem a casa nostra, Kiss mai no va significar gaire. És més, diria que van ser molt més importants als 80 que als 70, ja us dic, a casa nostra. Però és que Kiss, als Estats Units, eren una institució. Mirem aquesta anècdota. El 1996, un tio com Tupac Shakur, el mític raper negre dels 90, que no podia ser més lluny espiritualment i estèticament del que significaven Kiss, va presentar-los a la cerimònia dels Grammy en què apareixien per primer cop en 16 anys amb el maquillatge clàssic. I ho va fer amb paraules de respecte i admiració. Tornant al nen Paul Daniel Frehley, ell va créixer en una família profundament musical. Ell era el més jove de tres germans, i tant els seus pares com els seus germans també tocaven instruments. El seu pare era organista d'església i la seva mare, doncs, també tocava el piano. Aquesta atmosfera musical va influir molt en el jove Paul, que va rebre la seva primera guitarra al Nadal, el 1964, quan tenia 13 anys. Aquell regal va marcar un abans i un després. Des d'aquell moment va començar a dedicar-se intensament a l'instrument de manera autodidacta, sense classes formals. Els seus primers ídols van ser figures com Jimi Hendrix, com Jeff Beck, com Jimmy Page, que van modelar el seu estil agressiu, però també melòdic alhora. Durant l'adolescència es va guanyar el malnom de Ace, amb el que el coneixem ja des d'aleshores, perquè segons els seus amics era un crack, un ace, a l'hora de lligar. El nom, doncs això, es quedaria amb ell per sempre. Abans de formar part de Kiss, Frehley va tocar en diverses bandes locals, com Honey, The Outrage, Cathedral i Molimo, mentre feia feines diverses per guanyar-se la vida. Va ser mitjatger, va ser repartidor de mobles, va ser treballador d'una licoreria, va ser carter, però segurament l'experiència laboral més important que va tenir aleshores va ser la de roadie de Jimi Hendrix als 18 anys, una experiència que, òbviament, el va marcar profundament. El 1972 va veure un anunci al Village Voice que deia: necessitem un guitarrista solista amb, i ara ho dic en anglès, flash and ability, que és el que deia. No ens feu perdre el temps, si us plau. Era un anunci que havien publicat Gene Simmons i Paul Stanley, que buscaven completar la formació de la seva nova banda. L'Ace es va presentar a l'audició amb una sabatilla taronja i una altra vermella. cosa que va fer que els altres membres el miressin com el freak que realment semblava. Però quan va començar a tocar, no hi va haver cap dubte. Tenia el talent, el carisma i l'energia que buscaven. Però, va, ja és hora de posar una mica de música i començarem amb un tema que va composar el propi Ace Frehley pel primer LP de Kiss, de títol homònim, i que es va publicar el 1974. Anem a sentir Cold Gin.

I mentre encara sentim aquest Cold Gin, ve a dir-vos que Ace Frehley doncs va escriure aquest tema el 1973 mentre viatjava en metro per Nova York. Aleshores, doncs, en aquell moment, naturalment, no tenia la guitarra a mà, però, màgicament, aquestes coses que passen als músics, el riff li va venir al cap i el va anotar en una llibreteta. Quan va arribar a l'assaig i va començar a tocar-lo, i bé, tant en Gene Simmons com en Paul Stanley van quedar impressionats. De fet, el riff principal, val a dir que està inspirat, i aquí ja fem la consideració que vulguem, inspirat en el tema Fire and Water del grup britànic Free. Una cançó que, per cert, el propi Ace enregistraria el seu disc en solitari de 2016, de títol Origins Volume 1, amb en Paul Stanley cantant. Ja en parlarem, de la relació complexa de l'Ace amb en Paul Stanley i en amb Gene Simmons. Però tornem als anys 70 del segle passat. Tot i que Frehley va escriure la cançó, Gene Simmons va cantar-la, perquè Ace encara era massa tímid amb el micròfon. De fet, en Simmons va contribuir a escriure el pont de la cançó, però va rebutjar crèdit de la composició per fomentar l'esperit de germanor dins de la banda. Evidentment era d'altres temps, i l'inaudit és que un tio ja fiscós com en Gene Simmons rebutgés diners i crèdits. La cançó parla d'un home que lluita contra la pobresa i la solitud i l'alcoholisme i troba a la Ginebra una mena de refugi. I d'això no acabarà sabent molt, l'Ace Frehley, però com us dic, ja hi arribarem. Tot i que sovint s'ha interpretat com una cançó sobre una relació tòxica o sobre el desig sexual masculí, en Frehley ha aclarit sovint que no és així. És més aviat una reflexió crua sobre com l'alcohol pot convertir-se en únic consol en moments difícils. Cold Gin no va ser publicada com a senzill del primer disc de Kiss, però va esdevenir un clàssic en directe. Les versions en concert sovint s'allargaven amb solos de guitarra de l'Ace. També té un valor sentimental. Aquesta cançó va ser tocada al funeral del Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera, que era un gran fan de Kiss en general i de l'Ace Frehley en particular. Un tio, amics meus, un tio que va ser enterrat en un taüt de Kiss. La història de Kiss comença amb Wicked Lester, una banda de Nova York liderada per Gene Simmons i Paul Stanley. Simmons era un immigrant jueu que venia d'Israel i Stanley era un xaval nascut al barri de Queens que tenia una sordesa parcial. Tot i que experimentar amb diversos estils musicals, el grup, aquests Wicked Lester, bé, no van tenir èxit. Van arribar, però, a gravar un únic àlbum que Epic Records va rebutjar. I fins i tot van fer algunes actuacions directes, però bé, la cosa es va quedar així. L'any 72, Simmons i Stanley van decidir abandonar Wicked Lester per crear una nova banda amb un so més dur. A finals d'aquell any van trobar un anunci a la revista Rolling Stone del bateria Peter Criss, que havia tocat en grups com Lips i Chelsea. I a principis de gener del 1973, el grup es va completar amb l'arribada de l'Ace Frehley. Pocs dies després, el quartet va adoptar el nom oficialment de Kiss. Una idea que va sorgir quan Stanley va relacionar el nom Lips, una de les antigues bandes de Peter Criss, amb Kiss, Lips, Llavis, Kiss, Petó. Inspirats per la teatralitat d'artistes com Alice Cooper i els New York Dolls, Kiss van començar a experimentar amb el maquillatge i la roba extravagant, i déu-n'hi-do si ho van portar lluny. En Gene Simmons i en Paul Stanley volien formar, i cito, la banda que mai havien vist sobre l'escenari. Estaven decebuts en grups que sonaven bé però que no oferien espectacle visual i volien aleshores que Kiss fos una experiència completa, tant visual com musical. Van entendre que el maquillatge i els personatges, perquè de fet feien un personatge, podien fer que el públic recordés la banda només amb tancar els ulls. Volien, òbviament, que Kiss fos reconeixible immediatament, a diferència d'altres grups, doncs això, que sonaven bé però que no tenien una imatge clara. Cada membre, doncs, va crear un personatge. Doncs tenim en Gene Simmons, que era de Damon. De Damon, personatge inspirat pel cinema de terror, ulls de ratpenat i un aire diabòlic. En Paul Stanley era l'Star Child, amb una estrella a l'ull,
que representa el seu costat artístic, glamurós. Aleix Frehley era Spaceman, amb maquillatge especial, daurats, influenciat per la ciència-ficció i els ovnis. I el Peter Criss era The Catman, inspirat amb els gats. Bé, els seus maquillatges, però, van evolucionar lleugerament i, de fet, a la portada del primer disc apareixen les quatre cares, els quatre membres, i podem apreciar com no són iguals els maquillatges que coneixeríem poc després. Però quin primer disc? Quin primer disc? Obria amb Strutter i té temes com Nothing to Lose, Firehouse, Zeus, Black Diamond o aquest Cold Gin que sentíem abans. En definitiva, 6 dels 10 temes que conté el disc podrien ser singles potencials al Bartiki si en féssim radiofórmula. Per tornar al nostre protagonista, Aleix Frehley, el segon disc de Kiss, també de 1974, trobem una altra composició seva, aquesta Parasite.

L'àlbum de debut de Kiss, aquell titulat de manera homònima, es va publicar el 18 de febrer de 1974. Tot i les expectatives del segell discogràfic a Casablanca Records, el disc només va arribar al lloc 87 del Billboard. Segons el president de Casablanca, Neil Bogart, i quedeu-vos amb aquest nom, és un tio important, una de les causes d'aquesta acollida discreta del disc va ser la manca de promoció per part de la financera associada al segell Warner Bros., amb qui van decidir trencar relacions. Una història estranya entre companyies, ben bé, no em queda clar què feia Casablanca Records i què feia Warner Bros. En fi, tornant al disc, també tenia un hàndicap, que era, per exemple, les lletres provocadores del grup, que parlaven de prostitutes i d'alcohol, i aleshores tenien poques possibilitats de sonar a la ràdio. I per alguna raó, el fet que els quatre membres utilitzessin aquest maquillatge teatral, doncs tampoc acabava d'agradar a certs discjòqueis de l'època. Aleshores, per intentar augmentar les vendes, Casablanca va decidir reeditar el disc, incloent un tema una versió d'un tema de Bobby Rydell, Kissing Time, un clàssic de l'any 1959, però tot i aquesta incorporació darrere d'aquesta reedició, les vendes no van millorar significativament. Cap a l'agost només havien venut 75.000 còpies, una xifra totalment insuficient per cobrir les despeses de la banda. Aquesta situació va portar el segell, a Casablanca Records, a pressionar el grup per començar la gravació d'un nou disc, i d'aquí neix Horror Than Hell, segon disc d'estudi de Kiss, publicat 22 d'octubre de 1974, també amb Casablanca Records, és a dir, 8 mesos més tard del debut. Aquest treball es va gravar en presses, motivat, evidentment, per les baixes vendes del primer disc, i, malauradament, la seva acollida comercial va ser encara pitjor. Només va estar 15 setmanes a la llista Billboard i va arribar al lloc número 100 com a posició més alta, que, de fet, és la pitjor posició a la història del grup. I no sabria dir ben bé per què, no és el millor disc del grup, però encara té bons moments. Afortunadament, la cosa va millorar amb els següents discos: Dressed to Kill, de 1975, el directe Alive, també de 1975, i sobretot Destroyer, de 1976. En realitat, els Kiss eren uns currants. El cinquè disc d'estudi, Rock and Roll Over, era també de 1976, i Love Gun, de 1977, i el segon directe, Alive 2, també de 1977. És a dir, en els 4 anys que separen el debut de 1974 i a l'Alive 2 de 1977, Kiss havien tret 6 discos d'estudi i 2 discos en directe al mercat. Poca broma. Precisament aquest darrer disc que mencionava, aquest Love Gun, de 1977, té la cançó per excel·lència de l'Ace Frehley, la millor que mai no va compondre i per primer cop també cantar amb el grup, Shock Me. La inspiració va venir d'un accident que va patir en directe, era un 12 de desembre de 1976, durant un concert a Lakeland, estat de Florida. En tocar una barana metàl·lica no connectada a terra, va rebre una descarregada de 220 volts, que el va fer caure a terra, etc. El concert es va aturar durant 30 minuts, però Frehley va continuar tocant, sense sentir ben bé la seva mà dreta. Tot i que la cançó parteix d'un accident, les lletres fan servir metàfores elèctriques amb connotacions sexuals. Frehley va gravar la seva veu estirat a terra, ja que se sentia insegur com a cantant. Tot i això, Shock Me es va convertir en la seva, ja us dic, la seva cançó insígnia dins de Kiss. El solo de guitarra de Frehley, que abans als concerts es feia en tocar She o en tocar Cold Gin, es va incorporar directament a Shock Me, i tot plegat sona així de bé.

Bé, com us dic, Shock Me, cançó escrita per el guitarrista Ace Frehley, que avui protagonitza el Bàrtic i aquí Radio Mollet, publicada el 1977 dins l'àlbum Love Gun, i la primera vegada que en Frehley cantava com a veu principal amb un tema de Kiss. El 1999 hi va haver certa polèmica i debat entre els fans i músics sobre la similitud entre el tema Lit Up, el cèlebre hit d'aquell any de Buck Cherry, i Shock Me de Kiss, pel que fa al riff d'introducció. Diverses fonts han assenyalat que el riff inicial de Lit Up és gairebé idèntic al de Shock Me. De fet, hi ha qui ho classifica com una interpolació, és a dir, una reinterpretació o reutilització del riff original. A la pàgina de la Wikipedia de Lit Up s'indica que el riff va ser, i cito, pres del riff d'introducció de Shock Me. Això me suggereix que Buck Cherry no ho va amagar, però tampoc hi ha constància pública d'un acord legal amb Kiss. No hi ha evidència pública que Kiss o Ace Frehley o qui sigui hagin interposat cap demanda contra Buck Cherry per aquest Lit Up. A la meva opinió, bé, amb més de 70 anys de cançons de rock and roll, doncs és habitual que en el rock, que riffs s'inspirin o s'assemblin a d'altres. Com va dir Anthony Iommi de Black Sabbath, cada riff ja ha estat fet. Això fa que la línia entre homenatge, influència i plagi sigui difusa. En fi, fixeu-vos si va ser important aquesta Shock Me, que després de la seva sortida del grup, Kiss va continuar interpretant-la amb el guitarrista Anthony Thayer fins al 2012. A la carrera de Kiss hi ha dos noms molt importants. Un ja us havia mencionat, en Neil Bogart, i l'altre és el Bill Oakin. A mitjans d'octubre de 1973, en Oakin, que havia estat treballant a la televisió, va veure diversos concerts de Kiss i va decidir convertir-se en el seu manager. Es va comprometre a aconseguir un contracte discogràfic en dues setmanes, i l'1 de novembre Kiss es va convertir en la primera banda signada per Casablanca Records, el nou segell fundat pel Neil Bogart. El Neil Bogart ja hi hem parlat d'ahir al Bartiki, en els episodis dedicats a la història de la música negra. Ell va començar com a cantant als anys 60 amb el nom de Neil Scott, però el seu gran impacte va arribar com a fundador de Casablanca Records al 1973, perquè des d'aquest segell va impulsar no només la carrera de Kiss, sinó també, i d'aquí ens recordarem, la de Donna Summer, també la de Village People i la de Parliament, convertint-se en una figura clau en l'auge de la música disco i el glam rock. Va ser ell qui va confiar en la Donna Summer quan li van fer arribar la maqueta de Love to Love You Baby i va apostar perquè fessin una versió allargada de 17 minuts per les discoteques, una cosa que va revolucionar el gènere. L'any 1978 marca el final d'una etapa per a Kiss. La fama desbordada, les drogues, els egos, les tensions internes van deteriorar greument les relacions entre els membres. El fenomen comercial més gran de la dècada s'acostava a una crisi inevitable, agreujada per la saturació del mercat. Massa discos en poc temps, productes derivats sense fre, una pel·lícula que els presentava com a superherois i un canvi d'imatge i de so que gairebé va sentenciar la banda. L'Ace Frehley i també el bateria Peter Criss estaven esgotats pel ritme frenètic i les obligacions constants. Tot i que semblava el moment ideal per fer una pausa, la màquina de Kiss no podia parar. La solució va ser salomònica i diria que brillant des del punt de vista del màrqueting. 4 discos solistes llançats simultàniament. Era una oportunitat única per conèixer els membres de la banda individualment i explorar els seus universos musicals. La idea va sortir durant el rodatge de la pel·lícula Kiss Meets the Phantom of the Park, ja us dic, 1978, una idea molt boja, en la que els membres de Kiss interpreten versions superheroiques d'ells mateixos que lluiten contra un inventor malvat en un parc d'atraccions. Toma ja. Va ser aleshores quan Ace va expressar el seu desig de deixar la banda i fer música pel seu compte, i en Bill Oakin, el mànager, va proposar que tots gravessin discos solistes com a forma de calmar les tensions. En Paul Stanley ho va resumir clarament, deia: si no haguessin fet els discos solistes, la banda s'hauria trencat el 1978.
Amb el suport de Neil Bogart i Casablanca Records, i aprofitant l'èxit que tenien en haver tret el disc recuperatori Double Platinum i també el disc en directe Alive 2, i els tenien al mercat fent caixa cobri, doncs es va donar llum verda amb aquest projecte. Tot i algunes vacil·lacions inicials, a juny es va confirmar que els quatre membres gravarien els seus propis àlbums. En Gene i en Paul ja tenien gran part del material preparat, mentre que l'Ace va començar a treballar per la seva banda. En Peter Criss, en canvi, hi va tenir dificultats per culpa d'un accident de trànsit i per la manca de material, tot recorrent a cançons descartades d'un antic projecte per poder completar el seu disc. Els discos es van llançar el 18 de setembre d'aquell any, acompanyats d'un còmic, d'una pel·lícula i una allau de merchandatge, màquines de pinball, pòsters, disfresses, cromos, ràdios, tovalloles, sacs de dormir. El 1978, Kiss va multiplicar per 5 els guanys de l'any anterior en merchandatge. Pel que fa a l'Ace Frehley, el seu disc solista va ser el repte més gran de la seva carrera. Tot i les inseguretats inicials, va ser una experiència alliberadora. Fins i tot, un tema com Fractured Mirror, una de les peces més destacades, mostrava un so molt diferent del de Kiss. Amb l'Anton Fick a la bateria i unes guitarres brillants, el disc va demostrar la seva capacitat com a compositor i cantant, inspirant una nova generació de músics. A diferència del disc d'en Peter Criss, considerat pla i massa comercial, el d'Ace va destacar per la seva potència i autenticitat i començava d'aquesta manera, Rip It Out.

Com us dic, el tema dels quatre discos en solitari va ser una jugada insòlita. Cada membre de la banda publicava un disc en solitari, però tots quatre sortirien el mateix dia amb una campanya promocional, doncs, descomunal. Les portades pintades per l'il·lustrador Araldo Carugati mostraven les cares dels membres envoltats d'aures de colors amb el maquillatge, evidentment amb el maquillatge, com si fossin superherois al rock. S'ha de reconèixer que és una operació extraordinària que permetia als membres desenvolupar-se en solitari però sense perdre el sentit de la marca Kiss, que sí, a aquestes alçades era més una marca que un grup. Tot i que la idea era que cada disc brillés per si sol, la realitat va ser desigual. El disc de Gene Simmons va captar certa atenció amb el seu single Radioactive i Paul Stanley va oferir un treball correcte, però el que va sorprendre a tothom va ser l'Ace Frehley. Frehley va treballar pràcticament en solitari amb el mencionat bateria Anton Figg i allunyat de les tensions internes del grup. L'Anton Figg és tot un personatge. Ha tocat amb gent com el B.B. King, com Bob Dylan o com Mick Jagger. I també potser alguns el poden conèixer per ser el bateria de la banda del programa de David Letterman durant més de dues dècades, quasi 30 anys, de fet. A més, se sap que l'Anton Figg també va gravar la major part de les bateries dels àlbums de Kiss, Dynasty, de 1979, i Unmasked, de 1980, substituint en Peter Criss, que estava en hores baixes per, diguem-ne, problemes personals. Mai no va ser acreditat, això sí. Tornant al disc en solitari de l'Ace Frehley, aquesta llibertat creativa li va permetre demostrar el que era capaç de fer. De fet, el propi Paul Stanley va admetre anys més tard que no s'esperava que l'Ace pogués fer un disc tan bo. Deia, quan vaig escoltar Rip It Out, aquest tema que de fet està sonant ara de fons, vaig pensar, molt bé, Ace, això sona com una veritable cançó de Kiss, va declarar en Paul Stanley. El gran èxit de l'LP, però, va ser una versió, New York Groove, un tema escrit per Russ Ballard el 1975. És curiosa la fixació que tenien els Kiss amb Russ Ballard. De fet, ell és un compositor, ha fet diverses cançons, mai o gairebé mai sota projectes seus, sinó per d'altres, per exemple, temes com Since You've Been Gone, aquell tema que va popularitzar els Rainbow. En Russ Ballard va compondre aquest New York Groove, ja us dic, l'any 1975, per a la banda britànica Hello. Tot i que Ballard no formava part de Hello, però els hi va escriure la cançó pensant, doncs, en el seu estil de glam rock. Però és que uns anys més tard, el 1992, Kiss van fer una altra versió d'una cançó de Russ Ballard per al seu disc Revenge. Ballard s'havia convertit en el vocalista principal i guitarrista de la banda Argent i va tenir el seu primer èxit amb el tema God Gave Rock and Roll to You. I els Kiss el versionarien anys més tard, ja sense l'Ace Frehley a la formació. Bé, tornant al disc en solitari de l'Ace Frehley i aquest New York Groove, val a dir que aquest tema va sonar amb força a les emissores de ràdio nord-americanes, convertint-se en el gran èxit del projecte en solitari d'Ace Frehley. La cançó capturava l'esperit glam rock de la versió original, però tenia el toc urbà i el carisma de Frehley, que tornava a casa a Nova York. Va, escoltem New York Groove.

Bé, ja us dic que cap dels quatre discos en solitari va causar una gran sensació a les llistes. Només Les Freely va tenir aquest single d'èxit, precisament bé, aquest New York Groove, doncs, que tenim ara de fons, que va arribar al número 13 de les llistes. El seu àlbum va assolir el lloc 26. El de Gene Simmons va arribar al 22. Paul Stanley va aconseguir una raonable posició 40, però el de Peter Criss ni tan sols va entrar al top 40. Malgrat la gegantina campanya promocional de cadascun dels discos en solitari, va vendre només entre 600.000 i 700.000 còpies. Tot i que estilísticament eren diferents entre ells, perquè no era música genèrica de Kiss, cap d'ells va vendre molt més que els altres. Finalment, van acabar coincidint que un nou àlbum de Kiss, un disc senzill, probablement hauria venut en aquella època entre 2 i 3 milions de còpies. Va ser aleshores un recorregut molt més baix que els resultats fulminants que el Bill Oakin i Kiss havien predit. Per a Casablanca Records, els discos en solitari de Kiss van ser una bomba que va llançar la companyia al caos. Al gener de 1979 s'havien retornat a Casablanca més de 2 milions de discos dels aquests 4 discos en solitari. Col·lectivament, els discos van vendre molts exemplars segons qualsevol criteri, però la indústria funciona en base a les expectatives. Si n'imprimia 5 milions de còpies, esperaves vendre'n 3. I si no... Perdona, 3 no, més. I si no, doncs, evidentment, era considerat un fracàs. Essencialment, aquesta va ser la percepció dels discos en solitari de Kiss. Es van veure com una operació publicitària embolicada. Les conseqüències financeres van ser encara més calamitoses. Els milions de discos retornats van suposar un cop demolidor per a les operacions de Casablanca. Sumats a d'altres fracassos que estaven patint en aquella època, i això no té res a veure a Kiss, sinó amb el catàleg de Casablanca Records, bé, el llançament de Kiss va resultar un desastre. A començaments de 1980, la companyia es va posar a la venda... aviam si algú comprava Casablanca Records. Kiss havien gastat més d'un milió de dòlars en gravar els discos en solitari i cobrir tots els costos del seguici va suposar el doble del pressupost original. Kiss gairebé no va obtenir cap benefici a causa de les despeses de gravació, comissions i deduccions de la discogràfica pels discos retornats que havien estat comptabilitzats. I després de la seva operació de màrqueting amb els discos en solitari, doncs el següent moviment de la banda havia de ser un disc propi. Va ser un moviment controvertit en forma d'un nou LP, Dynasty. El disc Dynasty, de Kiss, publicat 23 de maig de 1979, és un dels més polèmics de la seva, carrera. Representa un gir estilístic important. La banda, coneguda evidentment pel seu hard rock, va incorporar elements de pop i música disco, influïts per la pressió del seu segell discogràfic, Casablanca Records, que també acollia estrelles del disco com Madonna Summer i Village People. Aquesta és la versió oficial. També sabem que a finals dels 70 era una època a la qual la música disco influenciava doncs, no només els Kiss, també els Rolling Stones, sense anar més lluny, i d'altres bandes, alguns amb resultats més importants i d'altres doncs, amb resultats doncs, més oblidables. El productor Finny Poncia, que ja havia treballat amb el Peter Criss en el seu disc en solitari, va ser l'encarregat de donar forma amb aquest nou so més comercial. El resultat va ser un àlbum amb una producció molt polida, coros elaborats, ritmes ballables, el tema més famós del disc, I Was Made for Loving You, doncs ja ho sabem, és un disc, un himne, és un himne de disco rock, i va dividir els fans. L'èxit massiu a les llistes, però, no li va evitar ser rebutjat per molts seguidors del rock dur. El compositor Desmond Child, conegut per la, o que seria conegut posteriorment per la seva feina amb gent com Bon Jovi, Aerosmith i molts altres, va tenir una relació directa amb el disc Dynasty de Kiss. Va coescriure el mencionat I Was Made for Loving You, juntament amb en Paul Stanley i amb el productor en Finny Poncia.
Aquest tema es va convertir en un dels èxits més grans de la banda, tot i que va generar aquesta controvèrsia entre els fans més puristes. Aquesta col·laboració va ser la primera entre Kiss i Desmond Child, però no seria l'última. Més endavant, en Desmond Child es convertiria en un col·laborador habitual del grup, especialment en els anys 80 i 90, aportant un estil més melòdic i comercial que ajudaria a revitalitzar la carrera de Kiss. Però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. I què us puc dir? A mi m'agrada molt Dynasty. No em molesten en absolut les noves influències i em sembla en general un disc molt ben parit. Tot i que Peter Criss apareix a la portada, només toca amb una cançó. Només toca en Dirty Living. La resta de les bateries, ja ho hem dit, van ser, en realitat, enregistrades per l'Anton Figg. Aquesta substitució va marcar l'inici del final de la formació original. L'Ace Frehley té un protagonisme en particular, fent-se càrrec d'un tema, 2000 Man. Aquest 2000 Man és, de fet, una versió d'una cançó dels Rolling Stones, escrita, naturalment, pel mitjagre i el Keith Richard, i publicada originalment al disc Their Satanic Majesty's Request, un disc que ja vam parlar d'ell als episodis de Psicodèlia Britànica. És un disc de 1967. Ace Frehley va ser qui la va proposar per a Dynasty i la va cantar ell mateix. La cançó parla d'un home que se sent desconnectat de la seva família i del món que l'envolta. Es descriu com a un home del 2000. En fi, paies mentals de l'època psicodèlica. La versió de l'Ace Frehley és, al meu parer, superior a l'original dels Stones, amb un so més dur i una interpretació més directa. I també la va recuperar al MTV Unplugged de Kiss 20 anys més tard, en un moment força emocionant del concert. Però nosaltres sentirem la versió original que estava continguda a Dynasty, 2000 Man.

Les coses no anaven gaire bé al si dels Kiss el 1979. El que passa és que Dynasty va acabant sent, doncs, un disc meravellós que va escombrar la crisi del grup sota la catifa de l'èxit comercial. Aleshores, bé, si parlem de la dècada següent, ja als anys 80, aquesta dècada comença amb un nou treball de la banda, Unmasked, publicat precisament el 1980, moment en què el Peter Criss ja havia abandonat el vaixell. Problemes amb les substàncies, problemes amb els seus caps, en Jim i en Paul, i una component d'ego important el van portar a marxar, convençut que allà fora hi havia un món on podria explotar el seu talent. Spoiler, no li va funcionar. La banda no va fer pública la seva fugida i a Unmasked encara apareix acreditat, tot i que no va ni aparèixer a les sessions de gravació. Es podria dir que el millor d'Unmasked és la seva portada. La resta suposa una patacada considerable. L'LP és generalment considerat el disc més pop de Kiss. I no hi ha dubte que el single més conegut, Shandy, una cançó escrita a mitges entre Paul Stanley i el productor Vinnie Poncia, és allò més pop que mai no ha gravat el grup. No hi ha gaire més a destacar d'aquest disc. Tot i això, Kiss van arribar a trobar un substitut excel·lent per al Peter Criss, el bateria Eric Carr, que tenia qualitat i tenia carisma, i li van donar un personatge, el de la guineu, que va encaixar molt bé. I ja durant la gira d'Unmasked, òbviament, ja no podien comptar amb el Peter Criss. Una cosa és que amaguessin la seva sortida al disc, a la gira ja no podien. Per tant, l'Eric Carr es va fer càrrec de la bateria amb solvència. I si Unmasked representava un gir de guió qüestionable, el seu següent treball va ser un cop de volant en tota regla. Music from the Elder, 1981. Compte aquí, una banda sonora d'una pel·lícula èpica que mai no es va rodar, una mena de El Senyor dels Anells de sèrie B. Un despropòsit. El resultat és un disc també molt fluix. Aquell mateix 1982 graven un nou disc, Creatures of the Night, amb un altre gir estilístic que aquesta vegada sí sembla encertat. En aquest nou LP s'endinsen en territoris del heavy metal o fins i tot de l'anomenada New Wave of British Heavy Metal, que estava tan de moda particularment a Europa, i la jugada els surt francament bé. Tenen peces com Creatures of the Night, que obre el disc, o I Love It Loud, que sumen a un conjunt de cançons sòlid i amb una portada bonica on apareix el nostre amic Ace Frehley. Tot i que, com va passar amb el Peter Criss a Unmasked, no va participar en la gravació. I en el moment de la publicació d'aquest Creatures of the Night, ja no formava part del grup. L'Ace mai no va ser un tipus gaire centrat. I la fugida del seu col·lega Peter Criss el va deixar en una posició difícil. A les mans de dos dictadors de molt cuidado, com en Gene Simmons i el Paul Stanley. Així que després de 11 àlbums entre discos d'estudi i en directe, Ace Frehley va abandonar Kiss l'any 1982 de manera aspra, envoltat de rumors, de baralles i tensions amb la resta del grup. Ell va confessar a la revista Rolling Stone, tres dècades després de la seva sortida, el següent, deia: Érem un grup de rock dur, i de sobte teníem criatures petites en carmanyoles i ninús a la primera fila. I jo havia de preocupar-me de no dir paraulotes al micro. Es va convertir en un circ. Creia que si em quedava en aquell grup acabaria suïcidant-me. Quan tornava a casa des de l'estudi tenia ganes d'estavellar el cotxe contra un arbre. Vaig renunciar a un contracte de 15 milions de dòlars. Això serien com 100 milions de dòlars avui dia. I el meu advocat em mirava com dient: ets boig?

musicalment la cançó doncs manté un so més rock que la resta del disc Unmasked, que s'inclinava, ja ho he dit, cap al pop rock, potser, diguem-ne, amb una decisió presa pel Paul Stanley i en Gene Simmons. En Freely, en canvi, va voler conservar l'essència hard rock. Fins i tot va tocar el baix amb aquesta cançó substituint en Simmons. I una curiositat tècnica. Talk to Me està tocada amb una afinació oberta en sol, que és l'afinació de guitarra que típicament feia servir en Keith Richards. Va, ara sí, sentim un dels darrers moments d'Ace Frehley a Kiss. Talk to Me.

I aquest va ser el final d'Ace Frehley a Kiss. Un Ace Frehley que, de fet, diu la llegenda que va ser ell qui va crear el logotip de la banda quan va fer que les dues S's del nom semblessin rajos mentre escrivia el nom del grup sobre el de Wicked Lester, el nom original del projecte de Ginny Paul, en un cartell d'un club on tocarien. Tanmateix, a Alemanya, a partir de 1979, la majoria de llançaments i marxandatge de Kiss van haver de modificar el logotip, ja que, òbviament, les dues S's recordaven massa sospitosament el símbol rúnic de les SS nazis, l'ús del qual és il·legal al país, a Alemanya, des de la postguerra. Aleshores, per evitar la controvèrsia, les dues S's van ser substituïdes per dues Z's invertides. Per tant, si veieu un disc on el logo de Kiss sembla estrany, segurament és perquè ve del país germànic. Després de deixar Kiss el 1982, Ace Frehley va iniciar una carrera en solitari que, bé, tot i tenir alts i baixos, el va consolidar com una figura respectada del rock dur. Entre 1982 i 1996, la seva trajectòria va estar marcada per projectes propis, col·laboracions i per acabar amb una tornada puntual a Kiss. L'Ace va formar la seva pròpia banda de nom Frehley's Comet, amb la qual va publicar diversos discos. El primer, titulat doncs com la banda Frehley's Comet, disc de 1987, és potser el més interessant. El debut oficial del projecte tenia un so de hard rock molt influenciat pels anys 80 i va tenir una bona acollida. Incloïa temes com Into the Night i Rock Soldiers. Però la cosa es va anar diluint. No era fàcil fer-se un nom al món del hard rock dels 80 venint dels 70. Per això, allò que van aconseguir gent com Ozzy Osbourne o els mateixos Gene Simmons i Paul Stanley amb els Kiss dels 80 tenia molt de mèrit. Competien amb grups com Motley Crue, com Rat, com Van Halen, Poison, etc. De fet, ja vam dedicar un bar tiki a tota aquesta moguda del hard rock i el heavy metal dels 80. Amb tot allò que em venien a dir al glam metal. Tot i això, l'Ace Frehley va demostrar que podia mantenir una base de fans fidel fora de Kiss, encara que mai no va assolir el mateix nivell de popularitat. Els anys 90 van ser més complicats. En Frehley va patir problemes d'addicció que van afectar la seva productivitat i presència pública. Tot i que va seguir actuant en directe i mantenint d'alguna manera el contacte amb la seva comunitat de fans. El 1996, Ace Frehley es va reunir amb la formació original de Kiss per fer, doncs, això, una gira de reunió.

amb el maquillatge i la parafernàlia tot inclòs. Ja en vam parlar a l'episodi del Bartiki dedicat al MTV Unplugged. Tot va començar quan el van convidar a ell i el Peter Criss a tocar tres o quatre temes en aquell MTV Unplugged. Però les coses estaven ben clares i el full de ruta era evident. Allò era només la primera pedra per la tornada del grup, doncs això, amb tota la parafernàlia clàssica. La gira dels Kiss, tornant amb el maquillatge i la parafernàlia i els focs artificials i tota aquesta història, va ser un èxit mundial, era any 96. I va marcar, doncs això, el retorn de Freely a l'escenari amb els seus antics companys. Els Kiss, després d'aquesta gira que va allargar-se un any i mig, van arribar a publicar fins i tot un nou disc, Psycho Circus, disc de 1998, tot i que la contribució de l'Ace Frehley va ser mínima. I al final va tornar a deixar la banda el 2002. L'Ace Frehley, bé, això, va deixar Kiss definitivament per una combinació de conflictes personals, diferències creatives i un ambient de treball que considerava hostil. Amb el temps, van tornar les tensions, especialment en Gene Simmons i Paul Stanley. Frehley va declarar que se sentia controlat, que no tenia prou llibertat creativa i que els comentaris públics sobre el seu passat amb les drogues i l'alcohol fets per Simmons l'havien perjudicat professionalment i econòmicament. La seva fugida no va afectar, o no va semblar afectar gaire en Gene i en Paul, que van posar directament al seu lloc a un tio com a guitarrista, en Tommy Thayer, que no només tocava la guitarra, sinó que també adoptava el personatge de Spaceman amb el mateix maquillatge i vestuari. L'Ace va considerar allò com una usurpació de la seva identitat artística, tot i que cal dir que ell no era un exemple de la professionalitat quasi militar que requerien en Simmons i l'Stanley. L'Ace Frehley va afirmar en diverses entrevistes que no va ser acomiadat, sinó que va renunciar voluntàriament, tant al 1982 com al 2002. En paraules seves, diu: "Moltes de les idees errònies van ser creades per Paul i Gene. Ells encara diuen en entrevistes que em van acomiadar, però mai no vaig ser acomiadat de Kiss. Vaig renunciar les dues vegades. Però com que aquí a Kentucky ens agraden els finals feliços, direm que malgrat les diferències, com ja han comentat al principi del programa, l'any 2016, en Paul Stanley va cantar com a convidat amb un disc en solitari de l'Ace Frehley. En una de les seves últimes entrevistes per a la revista Cream, ara fa dos anys, l'Ace Frehley va deixar una mena d'epitafi que resumeix la trajectòria de la banda. Deia: "Tot i que Paul Stanley i jo vam tenir els nostres desacords, encara l'estimo. Junts vam fundar el grup de rock teatral més gran del món. Avui estava parlant amb el Peter Criss, i em va dir: Ace, la gent seguirà escoltant els nostres discos d'aquí a 50 anys. I li vaig respondre: ho sé, després que estiguem morts i enterrats. I tant que sí. I nosaltres, bé, nosaltres marxarem amb el millor hit que va tenir l'Ace Frehley fora del seu grup, un tema del seu projecte Frehley's Comet, del seu debut de 1987, això és Rock Soldiers.

0: Lincoln's automobile. You say, hey, Fraley, Fraley, let's not be silly. There's a life out there to steal.
1: I com us deia, marxem, tanquem un programa que ha estat el nostre homenatge particular a un home que ens va deixar dissortadament la setmana passada, un tio que, com ens agrada aquí a Cantiqui, té la música, també té les històries que l'envolten. Així que un adeu ben sentit a l'Ace Frehley. I sempre un plaer tornar a portar la música de Kiss al Bertiqui de Ràdio Mollet. I escolteu, fins a la propera.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
1: I com sempre dic, un plaer passar una altra tardada divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials al Bertiqui, ja sabeu, @BertiquiRM. Tant a Twitter com a Instagram, recomaneu, feu like, feu comentaris, totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bertiqui. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i de l'Ivan Núñez tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La generació que destrueix el medi ambient no és la que haurà de pagar el preu. Wangari Maathai.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Com porteu la setmana?
1: La setmana? Molt malament. Avui bé, perquè ja hi som aquí, per fi.
0: Divendres, per fi.
2: Jo no m'acabo d'acostumar a aquests nou micros amb esponges que no entenc bàsicament
1: són
2: com funcionen.
1: Són bonics, de cert.
2: Però tenen una forma com trapezoidal molt estranya, no ho entenc. Però bueno, tot bé en general.
1: Bé, doncs jo tinc, nois, unes ganes boges de castanyada i de Halloween. A més, divendres que ve és festa.
0: Doncs jo també tinc moltíssimes ganes. I com que sóc una persona curiosa, avui us explicaré l'origen de la castanyada. Pels ignorants, és clar.
2: I si us plau, celebrem la castanyada, no Halloween. Quina colla de gamarussos.
0: Bé, jo faig una fusió. Li dic castawin, però bueno, cert. Tu ja fas el que vols. Però avui només parlarem de la castanyada, que del Halloween ja en parlen a tot arreu.
2: Vamos.
0: Bé, doncs ens hem de remuntar a una tradició que té més de 3 segles. La castanyada és una antiga celebració funerària, vinculada als cultes pagans del segle XVIII.
2: La celebració consistia en grans banquets de tardor que simbolitzaven la connexió amb els difunts.
1: Doncs sí, té una certa semblança amb Halloween, no?
0: Veus, és cert, tot està vinculat amb el Halloween.
2: Sí, sí, sí. Menys que els anglesos aquests... No sé, quan hi ha anglès pel mig, no pinta bé. Bueno, segur que no només menjaven castanyes, segur que feien alguna cosa més, com disfressar-se de panellet.
0: No, home, no, no. Disfressar-se de panellet no estava de moda abans.
2: Ara sí.
1: Ui.
2: Perdó, Lucía, t'he robat la broma.
1: Sí, tio.
0: És igual, tant se val. Anem al gra. Una altra tradició era tocar les campanes tota la nit per homenatjar els morts.
2: Jo m'hauria queixat. Quines hores són aquestes per picar campanes?
1: Ui, és cert, que tiquismiquis estàs avui, sisplau. Els campaners havien d'estar ben en forma i, per no morir de fred, menjaven castanyes i moscatell. D'aquí venen les tradicions d'avui en dia.
2: Ah, doncs ara mengem castanyes mirant Netflix. Hem evolucionat.
0: Ah, doncs sí, ara és més relaxat, en
1: sí,
0: plan.
1: Sí, sí.
2: Però, i els panellets on surten?
0: Pues, no sé, es deurien menjar alguna cosa pues, per agafar forces, per picar la campana.
2: Ah, bueno, haurien agafat una patata i li van posar pinyons allà i ja està.
0: Sí. Bueno. Potser ho volien fer per espantar les manes espíritus i li van fer punxes allò i llavors tiraven així, ho tiraven.
2: Perquè si no... Bueno, és que els pa... No sé si us heu adonat, però un panellet que quan el deixes i no te'l menges aviat es posa dur.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, doncs, és que ens hem deixat l'element més important de la castanyada.
0: Aviam, quin?
2: La castanyera, esclar.
1: Home, és cert, la castanyera. Es deia que torrar castanyes era un acte de connexió amb les ànimes.
0: I, com no, com la tenim ara, la castanyera era representada com una dona gran, plena de puntat, vestida amb roba senzilla i un davantal. Un davantal, sempre amb un somriure. Així que pot ser la teva iaia.
2: Vale, ok. Bueno, i ara hem passat de cremar castanyes per connectar amb els morts a comprar disfresses de castanya per Halloween i beure coco. Quina evolució.
0: Com que beure coco?
2: Coco.
0: Ah, beure coco. He pensat de beber de...
2: No, no.
3: No, no.
2: No,
3: no.
2: Això és per l'estiu, en teoria.
0: Bueno, què no ha semblat?
2: Bueno, ha estat bé. No m'ha aclarit el misteri dels panellets, però ja tenim tema per la setmana que ve.
1: Doncs sí, ho buscarem.
0: Doncs crec que no ens ha quedat temps per parlar de Halloween, eh?
2: Quin Halloween ni quin res, la castanyada és molt millor. Tothom vestit de castanya aquest any.
1: Què dius, Asier? És molt més divertit desfressar-se de coses que facin por, com una monja terrorífica.
0: D'acord, però què creu no tenim temps per aquesta discussió?
2: Sí, sí, millor passem a les seccions. Va sortir gats.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I què ens portes avui?
0: Doncs avui us parlaré d'un professor, concretament el JL.
1: Ué!
0: Dit això, comencem. Ens situem un dissabte qualsevol. El dia anterior, el JL havia fet un examen de tecnologia al ser un desacord d'ESO. Però com qualsevol profe, en comptes de corregir l'examen, va fer qualsevol cosa menys això. En aquest cas, el JL es va passar tot el matí jugant a la consola. El que no s'esperava era que mentre estava immers en el joc, algú toqués el timbre. A l'obrir la porta, es va trobar amb el seu fill. Resultava que en JL s'havia oblidat que aquell dia el seu fill tornava a Copenhagen. I no només això, darrere d'ell, darrere del seu fill, hi havia una noia que no coneixia de res.
2: Hola, pare, et presento la meva xicota.
3: Tum, tum, tum, tum, segur! Què? Això no m'havies dit, fill meu!
2: És que era una sorpresa. Bé, et volia preguntar si es podia quedar a dormir uns dies.
3: Però si no la conec de res!
0: Què fas? A. Li deixes que dormi a casa. B. Li dius que se'n vagin a un hotel i que es busquin la vida.
4: A veure, partit de més xisme, jo el que faria és deixar-los dins de casa i llavors després ficar-los la bronca.
1: Sí, però sí, això no seria el que fes el José Luis.
4: No, però José no, no sé. No
1: pinta aquí la
3: cosa. Li posaria un examen de mates a la nòvia.
1: Sí. Li diria, saps fer una equació de tercer grau?
4: Bueno, llavors què triem? A o B?
0: A.
3: A.
0: Vale. Doncs finalment el JL accepta que entri. L'endemà, el JL es troba emocionadíssim perquè jugava al Madrid contra el Barça. Quan el partit estava a punt de començar, tothom estava al sofà mirant la tele. La dona del JL, el seu fill i la seva xicota anàvem al Barça i el JL amb el Madrid. Però la xicota no parava de fer preguntes i això al JL li molestava molt perquè no podia gaudir d'aquest partidàs. I com si no fos prou, el Barça marca el primer gol i ella li celebra la cara. Què fas?
3: Bé, no?
4: Home, t'enfades i cantes...
3: Si m'ho fes un del Madrid, sí, sí, jo m'enfadaria.
4: Sí, sí.
0: Ah, tu prens amb humor i rius irònicament, bé, t'enfades i li canta a les 40.
3: Sí.
4: T'enfades, t'enfada molt. M'enfado, m'enfado.
0: Quan t'aixeques per cridar-li, la teva dona et para els peus i t'obliga a relaxar-te.
3: Ah.
0: Tot semblava normal, fins que en un contraatac el Barça marca el segon gol, el gol, i ella ho torna a celebrar a la cara del JL. Aquesta vegada no s'ho pot aguantar i li canta a les 40. La dona s'emprenya i el fot fora de casa. Ara el JL té dues opcions. A. Anar-se a un hotel o anar a casa de la seva mare.
4: Home, la seva mare té cara de maja perquè la vam veure a natació.
1: Sí, sí. Va.
3: Anar a casa de la mare.
5: Sí, sí, sí. A mi em va comprar una loteria i la JL sempre m'ho recorda. Em diu, li vas estafar la meva mare, no sé què.
0: L'últim divendres li va fer preguntes de què li va dir a la seva mare sobre ell i de tot.
6: Sí. I estàvem comprant els xuclos i el JL estava darrere meu i estava la seva mare i va dir, ai, mi niño, dale un abrazo a tu madre, no sé què.
0: Bé, doncs a la gimla, no?
4: Sí.
3: Sí.
0: Quan arribes a casa de la teva mare, li expliques el que ha passat. I ella pensa que t'ho mereixes i no et deixa dormir, sobretot perquè ja són les 12 de la nit. Durant tota la nit, el JL no va dormir res, perquè al final només li va quedar l'opció de dormir al carrer. I quan finalment es va quedar adormit, es va dormir tan tard que va arribar tard a treballar. I a l'arribar es va trobar amb el cap d'estudis.
7: Arribes tard. Estàs acomiadat.
3: Però per què?
7: Has arribat 4 hores tard. Això és imperdonable.
3: Però...
7: Ni pero ni pera. Ni res. Acomiadat.
0: Bé, què us ha semblat aquesta història?
4: Bé, bé, i el tribut del Pere molt bé.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs fins aquí la secció de Tria la teva història i ens retrobem d'aquí 2 setmanes. Adeu.

0: Què està passant? Per què de cop hi ha tantes intervencions?
1: Bueno, segueix, Pablo, segueix amb el teu francès exquisit.
2: Bonjour, je me suis Pablo, hola, la.
1: Je me suis.
3: Carto,
2: carto.
3: Corta, Pablo, corta.
2: Vale. Nosaltres som els German Pum Pum i estem aquí a un nou programa de Recordem Història.
1: Espera, abans que segueixis. Això del francès de què ve?
3: Ah, ara ho veuràs.
1: Sorpresa.
3: Sí, buple.
4: Com esteu, oients? Avui parlarem sobre un robatori al Museu del Louvre.
5: Un de tants.
4: Veritat. Que, sorprendentment, sembla tret d'una pel·lícula.
1: Oh, de la Serre Lupin?

0: va passar exactament?
1: Doncs mira, alguns lladres van entrar al museu vestits amb armilles reflectants i cascos com si fossin obrers. I el més increïble és que van colar.
2: Com l'Isaac quan entra a classe, eh? Una miqueta, però aviam, com ho van fer? Explica-ho.
0: Van posar una grua a la façana que dona al riu Sena. Van trencar una finestra i van entrar directament a la sala d'Apolo.
1: I quants lladres eren? Que no ho has dit.
0: Tens raó, eren tres individus.
3: I què van robar?
1: Doncs res més i res menys que les joies de Napoleó Bonaparte, de Maria Amèlia d'Hortència i de Maria Lluïsa, la segona esposa de Napoleó.
4: Bonics noms.
1: Sí, eh? Van emportar-se un tresor de valor incalculable.
0: Jo, si fos ells, me n'aniria directe al casino. Bé, el cas és que van fugir en moto sense ningú dels... sense que ningú els detectés.
1: Lala, dis... robatori is so good. No, no
2: ha passat d'anglès a francès.
1: Ho sento molt, no sé res de francès. Jo no parlo pas francès. Tot el robatori va durar només 7 minuts.
3: Uau, sí que ho van fer de pressa, no? A l'estil Lupin.
2: O La Casa de Papel.
1: Oui, oui.
3: Bueno, ara, no, el problema és que els de Lupin han gravat una sèrie de com es roba el Louvre i aquests entren al Louvre a robar. Sí. I ho fan.
1: Oui, oui.
3: Sembla lamentable.
0: Ja, però el Lupin ho fa de manera més discreta. Aquests
2: que
0: han agafat una motosierra en tallant.
2: Això és el pitjor, que és que no hi havia guàrdies.
3: Exacte.
2: És que has de ser molt tonto.
3: Es va posar
2: tot a la finestra.
0: Van amenaçar els guàrdies.
5: Que hi havia a la finestra i aleshores pues, els guàrdies.
4: La motosierra, que no?
1: Ui, ui.
0: Després del robatori, el museu va tancar temporalment per reforçar la seguretat i cobrir tots els punts secs.
1: Quan els lladres van sortir, van intentar cremar la grua per eliminar proves, però no se'n va sortir i van fugir igualment.
0: Ara mateix aquestes joies de valor incalculable podrien estar voltant pel món. O qui sap, potser al casino.
1: Es diu que els lladres volien desfer-se de les joies per crear-ne de noves.
0: Desfer.
6: Molt bé,
1: Oh, gràcies, Pablo. I revendre-les al mercat negre.
6: Home, clar, és que si no, com ho fas, no?
2: Bueno, o te les quedes
3: i dius, com la Pop, també.
2: Tesoro,
1: no, les joies de la iaia.
3: Com el Pellegrini.
6: Ja, però tu no pots
1: vendre. El Pellegrini, no. Que pesat.
0: No, però clar, aquests tios a lo millor se l'emporten a Xina i ahí le paguen millones.
2: Claro.
3: Bueno, clar, és que un empresari d'aquests rics diu, bueno, pues jo no m'ensenyo, però a casa meva tinc els quadres, hola.
1: Sí.
6: Ja, això sí.
1: Al Wallapop.
0: Que tiene...
6: No, al Wallapop no.
1: Sí, tiene... Quadro de la meva iaia. 3.000 euros.
3: Per 1.000 euros.
0: La iaia.
1: La iaia nunca falla.
0: Doncs fins aquí aquest programa.
1: Esperem que us hagi semblat interessant i que us hagi agradat.
0: Adeu, fins la setmana que ve.
6: No.

0: Hola, bona tarda a tots i a totes. Què tal esteu? Benvinguts a un altre episodi d'Esports Estranys.
1: La teva secció preferida sobre esports que ni sabies que existien.
0: O que potser ni el teu tio d'aventura ha sentit mai.
1: Avui us portem un esport... Atenció! Sembla voler, però es juga amb els peus. Preparats?
0: Sepak takraw.
1: Esteu llestos per flipar una mica?
0: Doncs anem-hi. El sepak takraw és un esport originari del sud-est asiàtic. Com hem dit, s'assembla al vòlei, però aquí no hi ha mans.
1: Només es pot tocar la pilota amb els peus, el cap, el pit o els genolls. I la pilota?
0: No és de cuir ni de goma, sinó de ratan, una mena de canya de natural procedent de l'Índia.
1: I és molt popular a països com Tailàndia, Cambodja, Laos i Indonèsia. De fet, està inspirat en un joc xinès antic anomenat Kuju, semblant al Kemari del Japó. Aquest esport va arribar a Malàisia i Tailàndia cap al segle XV, durant l'època del sultanat de Malaca.
0: En un partit de sepak takraw, hi ha dos equips de tres jugadors cadascun.
1: Un jugador, el Taekwong, és el que serveix des de la part de darrere i els altres dos es col·loquen al davant, un a la dreta i l'altre a l'esquerra.
2: I comença el partit?
1: L'equip que comença té el primer servei. Si guanya el primer set, tindrà l'opció de seleccionar el servei al següent. Però atenció! Si algun jugador toca la pilota abans que l'àrbitre faci sonar el xiulet, falta! I l'altre equip tindrà servei. A més de jugador i pacient, s'endú una advertència.
0: Ja ho veieu, aquí no només cal agilitat, sinó també nervis d'acer. Durant el servei, que quan el Taekwong fa el xut, la resta de jugadors han d'estar ben concentrats, perquè la pilota vola com si fos una katana.
1: Literalment, sembla que juguis a vòlei, futbol i karate alhora.
0: I amb estil, doncs bé, fins aquí la nostra secció d'avui. Si voleu descobrir més esports que ningú juga al vostre institut, ens trobem divendres que ve a una nova entrega d'Esports Estranys.
1: Fins a la pròxima, esportistes valents.
0: Adeu i que no us caigui la pilota al cap.

0: Benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Raihana. Avui us portem un nou idioma mega interessant, com cada setmana. Però aquesta vegada l'idioma l'ha escollit la Sara, la nostra companya que fa la secció de jocs.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa sobre l'idioma que hem escollit, parleu amb ella.
1: I si voleu triar l'idioma de la setmana vinent, només ens ho heu de dir. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase que us portem avui, un moment que la diré lent, urt rporaz ricirom.
2: Què?
3: Vale.
2: Molt bé.
1: Sabreu dir què significa? És molt difícil, ho sabem.
2: Home, hi ha lletres que s'assemblen al grec, no?
3: Una pregunta. Això ho heu escollit perquè esteu fent el projecte al Col·le de Llengües d'Europa?
1: No.
3: Va, és que l'any passat nosaltres, aquella època, vam fer un mapa de les llengües d'Europa.
4: Va ser horrible.
2: Ostres.
3: Sí.
4: Crec que jo no el vaig fer.
3: Bueno. Seguiu, sisplau.
4: No, que hem d'adivinar.
3: Ja ens ho heu preguntat?
1: Sí.
3: Vale. Jo no puc opinar perquè ho he vist sense voler.
2: Jo no puc opinar perquè ho he mirat.
1: No, el Pere s'ha equivocat, aquella no és la frase.
3: Vale, perfecte, pues.
4: Vale.
3: Què creiem que significa?
4: Urt, jo crec que és no, també. Jo crec que el no està bé.
3: O sí.
4: No sé, així.
3: Bueno, rporàs, cop, o jo diria que és un cop, no? Perquè fas rporàs. Bueno, pues jo diria que cop i ridirrom, un cop de dinosaure.
4: Vale, bueno, okay. Sí.
0: Bueno, doncs no estàs molt en lo cert perquè vol dir no sabem què posar.
1: Una frase que ens representa molt cada setmana.
0: Ara, quin idioma creieu que és? Pista, comença amb A.
3: És també el que hi ha escrit.
2: Sí, sí. També l'ha mirat. Joan, tu l'has vist?
4: Sí.
2: Jolín.
3: Bueno, fem una mica el paripé. Jo crec que és armeni, amb la A.
1: Jo crec que és àrab.
2: Jo no sé cap altre, amb la A. Dic que és...
4: Andalús,
2: clar que sí, quillo.
4: O la xiquilla.
1: Doncs l'idioma era... O l'abjàcia en català.
0: Sabíem que era molt difícil. Però ara bé, la següent pregunta. On creieu que es parla aquest idioma?
3: Abjàcia.
4: No mireu.
3: Es parla abjàcia.
2: I això
3: és un país. Un país que no és reconegut per la majoria de països de l'ONU, però està reconegut per les repúbliques d'Ossètia del Sud i Ossètia del Nord, crec.
2: Soc de llengües, noies, no em pregunteu aquestes coses.
1: Tranquil·la, jo tampoc.
3: D'alguna cosa serveix mirar la Wikipedia.
2: Pues mireu, jo diré d'un país... De donde están todos los... ¿Kirguistán? No sé qué tan. ¿Todo de por ahí?
3: Sí,
2: todos.
3: Sí.
4: Pues yo no tengo ni idea.
0: Doncs es parla a Abkhàzia.
1: Una regió situada al nord-est de Geòrgia, a la vora del Mar Negre. Encara que també hi ha gent que el parla a Turquia, Rússia i Síria.
0: És l'idioma oficial d'allà, juntament amb el rus. S'utilitza al govern, a les escoles, als mitjans locals i entre la gent que hi viu, sobretot a les zones rurals.
1: Però molta gent jove parla més el rus que l'abkhaz. Així que l'idioma s'està perdent una mica.
3: Oh.
0: Aquest idioma pertany a la família de les llengües caucàsiques, del nord-oest, és a dir, de la zona del Caucas, entre Europa i Àsia.
1: És una llengua molt antiga, amb sons que gairebé no existeixen en cap altre idioma i està emparentada amb llengües com...
0: La baza i la digue, que es parla al sud-oest de Rússia.
1: A més, l'abjasi utilitza un alfabet cirílic, com el rus.
0: Però té lletres especials només per als seus sons. Abans havien fet servir altres alfabets, com el llatí i el georgià, així que ha canviat diverses vegades.
1: Doncs aquí, la nostra secció. Què us ha semblat?
3: És curiós. Però la pregunta és, i per què ho has escollit aquest?
2: Sí.
3: Sara, qui t'ha portat a escollir aquest idioma?
5: El traductor. Perquè, bàsicament, el traductor. Vaig fer així.
4: El primer que va ser random, sí. No? Molt bé.
3: Bueno, és el primer que et surt, no?
5: Sí, perquè era nou.
1: Ja. No se m'ocorra molt.
3: Una novetat.
0: Bé, doncs ens veiem la setmana vinent.

0: Hola a tothom, som la Sara i l'Helena. I us donem la benvinguda a la nostra secció. A què juguem?
1: On us explicarem jocs per jugar quan teniu un llarg viatge o no sabeu què fer.
2: Vinga, va, això ja ho sabem, noies, però quin joc ens portareu avui?
0: Doncs el joc d'avui s'anomena Carleta Copieta.
3: El nom és diferent, però, bueno, sona interessant.
0: Vinga, va, explica-nos de què... com funciona.
1: Tracta de que cadascun té que imitar una persona que conegueu molt bé i els altres tenen que adivinar qui és aquesta persona fent preguntes.
0: Mm-hmm. Per exemple... Ai, és que no sé què fer avui, no sé... És que no sé què vull fer. Ai, és que aquest és molt guapo, i aquest no. Ai, me'n memoro de tots.
4: Home, la Txell! Jo ho he sabut només quan has dit la primera paraula, no perquè ho fiqui al guió.
3: Ah. Era molt obvi.
0: Clar, clar.
3: Bueno, sembla divertit.
2: I jo crec que avui riurem bastant, va. Ja ho veig venir.
0: Doncs, com sempre...
1: Cert, però voleu jugar?
0: Vinga, va. Sí. Qui vol començar?
4: Jo no.
1: Jo tampoc.
4: Ah, Cier, comença tu.
3: Bueno.
2: És que la Cier imita molt bé, tio.
0: Sí, ja ho sabeu. Ho hem escoltat.
3: No sé... Uf, no sé què fer avui. No teníem aviam de fer el guió, però no, i l'he enviat a les 7 del matí perquè m'he passat tota la nit treballant i no sé com s'ha pogut que fer i al final he fet del Louvre, però no m'ha sortit bé.
0: Nahuel.
3: Qui és?
1: El Nahuel.
4: Des del bo.
2: És que és bo, és molt Nahuel.
4: Buah, és que jo no sé.
5: No perquè com no s'ha equivocat...
3: Bueno...
4: Jo no sé qui fer. Que
3: el Nahuel ens vol dir algunes declaracions.
4: Nahuel? Declaracions?
2: No
4: s'ha escoltat
2: res.
6: Que em pica el cul.
4: No!
3: Bueno, no. S'escolta, s'escolta.
4: No, no, sí.
3: Vale, vale.
2: Quin paio, tio.
4: Jo no sé.
2: Va, aquí imitem.
4: A veure, aquesta segur. A veure, nens, voleu fer el favor de callar? Aquesta la fa el meu germà. Segur que la Mary ho sap.
2: Ah, jo crec que ho sé.
4: A veure.
2: Ho dic.
1: A veure, pots dir-ho, no passa res.
2: És la Pieti?
4: Sí. Sí. Això, sí, el meu germà, no sé, li va venir a les colones aquest venazo de començar a imitar la Pietat. I és que a sobre li surt molt bé.
2: Aquesta frase és molt típica, tòpica de la Pietat, eh?
0: Sí, que aquest joc se li hagués donat molt bé, no?
4: Sí, sí.
2: Ai, mira, jo tinc una, va. A veure, és molt obvi, vale? Però és així com... vinga, nois, seieu... No, però així no, ho has posat en cursiva. Vinga, nois, avui aprendrem què és la...
4: Àcid desoxirribonucleic.
2: Àcid
4: desoxirribonucleic. La Nuri.
0: Sí.
2: Ai, la Nuri.
0: Bo, però és que la Nuri és plage. Arriba a la classe.
4: Agafem
0: i ja està.
4: Agafem el boli verd de l'esperança.
2: Sí. Ui, també!
4: Literal! Literal!
3: I si està dividint, passem a
2: multiplicat.
4: Us anem a explicar la historieta de com l'ADN passa a AR... Sí.
3: Mare de Déu.
4: Bueno... Crec que se'ns ha passat el temps.
0: Sí.
3: No.
4: Ens ho hem passat molt bé,
0: sí,
4: la veritat.
0: Doncs fins al pròxim programa de A què juguem?
4: Bueno, sí, o la dimensió mai és a casa, això està clar.
3: Sens cap mena de dubte, veritat que sí, Joana, però
4: sí.
3: Noies...
2: Ara sí.
4: Sens dubte.
3: Us
4: deixem
2: amb
4: les
3: notícies!
7: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Doncs bé, noies, ja tornem aquí amb les seccions després de mitja part.
1: Doncs sí, però aviam, Astier, què ens has portat avui?
0: Doncs primer de tot recordeu que la setmana passada a les presentadores em van demanar qui portés les lleis de Asimov.
2: Sí, és presentada per la IA. Com seria?
3: Però vosaltres heu llegit almenys les tres lleis de Asimov?
2: Literal, sense emoció, la veu, què?
3: Les tres lleis de Asimov. És el que marca el límit entre la nostra tecnologia
2: bueno,
3: i la ciència-ficció.
2: Fem una cosa, prepara't les lleis aquestes que nosaltres anem amb les seccions.
1: Bueno, aquí veiem que ara
4: doncs
1: van demanar.
4: Sí, sí, és cert, ho recordo.
0: Doncs abans de començar us les recitarem, que quedi clar que compleixo la meva paraula.
1: A veure, espera, espera. Ja que som tres i hi ha tres, doncs tirem una cadascun, no?
0: Perfecte, vinga.
1: Bueno,
4: no hi ha àudio.
0: Primera llei, un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prengui mal.
4: Segona llei, un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si aquestes ordres entren en conflicte amb la primera llei.
1: I tercera llei i última, un robot ha de protegir la seva pròpia existència sempre que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.
0: Bueno, en un relat d'Asimov, perquè va escriure molts relats, crec que de més de 500, s'afegeix una llei 0, però no cal que la citem avui. Bueno, i com anava a fer la secció, com que la Light Susuda, com sempre, encara no ens ha demostrat que sap de música més enllà del trap, el reggaeton i el que jo anomeno trash music, he pensat a fer-li un petit manual musical.
4: Com? Un manual què?
0: Exacte, sí, un manual de música. Escoltarem un parell de cançons que no siguin de música llatina i em direu què us semblen. Perquè la Lights em va dir que ella mai posaria música clàssica a la secció. Però jo no sóc la Lights, així que avui us delectaré amb el concert de trompeta Mi Bemoll Rondo número 3 de Johann Nepomuk Hummel.

0: Asier, s'ha tanat la flapa, tio.
1: Està bé. Bueno, i clar, jo no domino gaire el jazz ni el soul, però aquí tenim la Joana, que sí que en sap, i ens dirà el seu veredicte sobre un clàssic atemporal, La Vie en Rose, de Louis Armstrong.

0: Bueno, a mi aquesta cançó, de veritat, m'agrada molt. És un jazz molt tranquil. Sí, hi ha diferents tipus de jazz, però aquest, sí, de veritat, és un dels meus preferits. I jo prefiro el jazz que el blues. Però està molt bé. A mi m'agrada molt el Louis Armstrong. Toca superbé. I a part, se li infla els mofletes d'una manera... No sé què sembla. És
1: un hàmster.
2: Perquè ho entengui la gent que no entén gaire de la música teòrica, és una música chill.
0: Sí.
2: I evidentment...
0: Bueno, hi ha jazz que... Tu has vist el jazz?
2: Aquesta cançó. Però veiem en un temacle, i és que ara, pels que no escolteu gaire rock a casa, us porto un gran hit de Jimi Hendrix, Red House.
3: I had to dedicate this one to everybody there. Yeah, I guess so, anyway, in the first place. Oh, come on now, you know you're sitting there in the first place. We call this one a blues, and we call this one Red House. We're going to do that for a second.

Sense cap mena de dubte, Jimi Hendrix era un geni de la guitarra. I, bueno, els que ens escolteu des de casa us recomano també Bodo Chilt o Hey Joe, dos temes imprescindibles del guitarrista americà. Bueno, i finalment sortim una mica del que és habitual, una cançó de la banda xinesa Ego Fall, molt coneguda a l'Àsia Oriental. Escoltem Pride of the Nomad.

0: molt bo, aquí estàvem comparant una mica.
1: No, però perquè era tan... perquè ara ha començat la cançó. Ostres, mare meva.
0: És igual, ens hem fet a la idea de...
1: Ostres, quin robatori. Bé, doncs ara que heu escoltat bona música i no només el que sona tot arreu, tornem a les seccions.

0: Hola, nois, com esteu? Nosaltres bé, com sempre. Bé, almenys jo sí.
1: Jo no tant, però va, comencem, que no em vull queixar.
0: Això és qüestionable, eh?
1: D'acord, d'acord, no em queixarà més. Contentíssima?
0: Molt. I canviant de tema, avui us porto una petita àvia, aparentment inofensiva, però en realitat molt perillosa.
1: Ui, això promet. No ens facis esperar. Qui és?
0: Doncs avui parlem de Dorothea Puente.
1: És veritat, com no he caigut abans? Doncs comencem. Dorothea Helen Gray va néixer el 9 de gener del 1929 a Redlands, Califòrnia. Era la sisena de 7 germans en una família molt humil que recollia cotó i vivia una situació familiar força complicada.
0: Sí, i el seu pare patia tuberculosi i sovint parlava de suïcidar-se. La seva mare, alcohòlica, discutia constantment. Quan el pare va morir, els fills van quedar pràcticament sols.
1: Des de petita, Dorothea va començar a mentir per amagar la seva història. Després de que la seva mare perdés la custòdia dels fills i morís en un accident de moto, ella va acabar en un centre d'acollida.

0: on, per desgràcia, va patir abusos sexuals,
1: fins que, sent encara adolescent, va començar a prostituir-se.
0: L'any 1945, amb només 16 anys, es va casar amb un soldat i va tenir dues filles.
1: Però una la van donar en adopció i l'altra la van deixar amb familiars.
0: El 1948 va quedar embarassada de nou, però va patir un avortament involuntari.
1: Poc després, el seu marit la va abandonar. Humiliada, va començar a mentir sobre el seu passat i fins i tot a falsificar xecs.
0: La van descobrir i va acabar a la presó, tot i que només hi va estar 6 mesos.
1: En sortir, va tenir un altre fill amb un home que gairebé no coneixia i també el va donar en adopció.
0: El 1952 es va tornar a casar, aquesta vegada amb un home suec que ja tenia un fill adolescent.
1: Però tampoc va acabar bé. Després d'això, la van empresonar 2 vegades, més per diversos delictes menors, però sempre sortia ràpid.
0: I és aquí quan comença la seva etapa més fosca.
1: Va treballar com a auxiliar mèdica cuidant persones discapacitades o grans. I més endavant va començar a gestionar pensions per a la gent sense recursos.
0: Va deixar el seu marit i es va casar amb un noi de 19 anys, però el matrimoni va durar poc. Després va tenir un quart marit i també va acabar malament.
1: Llavors va començar a buscar homes grans per aprofitar-se i quedar-se'n amb els diners de les seves ajudes socials.
0: Falsificava documents i xecs, fins que la van tornar a enxampar i va tornar a la presó.
1: I ara arriba la part més fosca de tota la història.

0: Ara, quina part més fosca ha vingut de
1: sí,
0: cop.
1: Sí, no?
2: Sí. Bueno, continuem. Com ja hem dit, Dorothea regentava una pensió a Sacramento. Alguns hostes deien que era una dona encantadora i generosa. D'altres, en canvi, asseguraven que era freda i garrepa. Tot va canviar quan una dona gran, sòcia seva, es va mudar a la casa i va morir poc després, suposadament per sobredosi. Un home la va denunciar per haver-lo intentat drogar i Dorothea va tornar a la presó. Allà va conèixer un altre home, que més tard li faria un gran favor. L'ajudaria un cop sortís. Un dia ella li va demanar que construís una caixa gran per guardar llibres, li va dir. I després li va demanar que l'ajudés a desfer-se'n. La van carregar a la furgoneta i la van llançar prop d'un riu. Dies després, un pescador va trobar aquella caixa i a dins un cos. Però Dorothea va continuar fent vida normal. Seguia rebent hostes, entre ells un home alcohòlic, que la va ajudar a acabar el jardí del darrere. Fins que aquell home també va desaparèixer. Després d'una denúncia per desaparició, la policia va escorcollar la casa. I van trobar 9 cossos enterrats al jardí. Dorothea Puente va ser condemnada a cadena perpètua. Tot i així, va aconseguir escapar-se abans del judici, però la van trobar pocs dies després. I d'allà ja no en va sortir mai més. Què us sembla aquesta història?
0: Sos.
3: Trista.
0: Trista.
3: Molt
0: trista. Imagina't. Buah, és que jo m'estic cagant, perquè jo, al costat meu, vale, hi ha una senyora gran.
3: Vaya.
0: I la seva casa desprèn una olor peculiar.
4: Ui, ui, Joana, no.
0: Però molt peculiar. I, bueno.
5: El jardí?
0: No, no.
4: No té jardí.
0: Però a mi me da miedo.
3: Bueno.
2: Segur que no és la més bèstia que explicarem.
1: I tant que no.
2: Doncs ens veiem la setmana vinent amb un nou cas real.
1: Adeu.

0: de presentadors, com esteu aquesta setmana?
1: Amb ganes d'escoltar la teva secció.
2: Molt bé, molt bé. I tenim aquí una substituta nova de la Clàudia.
3: Presenta't.
4: Hola, em dic Meritxell i doncs ara em sento una mica estranya perquè sóc la més petita d'aquí, estic a segon de l'ESO, ja ho és com...
2: Bueno, no,
3: avui, avui ets la Clàudia.
2: Avui,
4: avui sóc la Clàudia. Avui ja sóc gran. Llavors...
3: Bueno, espera, un moment.
4: Sí.
3: Abans de començar, crec que hem de definir una mica la nostra secció, perquè és un poc...
4: Sí. Doncs, exacte, perquè encara no hem decidit sobre què anirà exactament.
0: A veure, noia, sincerament crec que la nostra secció tractarà una mica de tot. Qualsevol cosa que ens acudeixi, doncs l'explicarem i l'aguantarem.
3: Sí, a mi em sembla molt bona idea, però jo crec que ens falta un nom.
4: Què us sembla un nom, tipus, un nom com a l'atzar? No sé.
0: No està malament, però jo crec que és millor la tertúlia del caos.
2: Molt top.
3: M'encanta, ja tenim nom.
4: Bé, doncs, arribats a aquest punt, noies, de què parlarem avui?
0: Jo tinc una pregunta molt important que fer-te a quart.
3: Bueno, aviam, que no només tu, eh? Totes tenim una pregunta molt important.
4: Nois, com porto el vostre meravellós viatge de fil de curs?
2: Molt bé, i aprofito per fer propaganda. Estem valent colònies.
5: Cultura.
2: Sí, mira, és graciós, tot amor.
5: Avui
2: ens hem mandat un anunci.
0: Això, la veritat,
2: calma, calma.
0: Està molt bé, però no és el que us hem de preguntar.
2: Bueno,
0: ja... Sabem que és una mica d'hora encara, però alguna idea del que us agradaria fer...
5: Bueno, ja hem descartat cosetes.
3: Sí. Bueno, doncs, expliquem-nos una mica on us agradaria anar.
5: No anirem a Turquia,
3: no
5: anirem al Marroc, no anirem a Polònia.
2: Vaja, no. Croàcia, tampoc. Croàcia, quines aquí votem per Croàcia.
5: Sí, Croàcia té bastants punts.
0: I quines més
2: opcions? I jo vaig dir, també, Mònaco.
5: A veure, a veure. Si aneu a Mònaco, jo no vaig.
3: Que va,
5: a
3: veure,
2: que va... Amsterdam. Ah, sí, Amsterdam.
5: Sí, però, bueno...
2: Ah, no, perdó, Mònaco no, Malta. Malta, perdó.
5: Hi ha molta diferència, eh?
2: M'he liat.
4: Bueno. A veure, jo us recomano molt que aneu a Grècia. Llavors
2: sí.
4: És com...
2: Ah, que sí?
5: Bueno, sí. Però és que el problema de la nostra classe és que diuen Grècia és pedres.
2: No, oh, ja. No, ah, que no? És que jo opino el mateix.
0: Està molt bé, si no us importa veure una mica brossa pel carrer, cucaratxa...
2: Sí. Una mica com Barcelona, no?
0: Sí.
4: Hola.
3: Barcelona, però pitjor. Multiplicat per 20.
4: Va, però si aneu ja ho descobrireu. Això...
2: Tu has anat?
4: No, mai.
3: Però
2: la
3: Clàudia sí.
2: La Clàudia sí. Per tant, ella sí que hi ha anat.
4: Ella ja ha anat. Jo soc la substituta, jo he anat a Grècia.
2: Exacte.
4: Jo he anat a Grècia.
3: Bueno, a mi la veritat és que em va encantar anar, sobretot doncs, per les pedres que diuen, no?, els jocs històrics, que és molt guai tot.
0: Home, doncs a mi el que més em va agradar va ser els gelats a les nits amb el tot.
4: Home, doncs a mi em sembla que... A veure, si voleu guanyar uns quilos... Mireu, és molt fàcil amb el Toni i el Pere, perquè...
2: Sí.
4: Home.
3: I, bueno, aneu on aneu, jo us recomano emportar-vos un abanic o un bano,
2: sí,
3: perquè
2: també
3: fa molta calor.
0: A Grècia fa molta calor, i aneu on aneu, o sigui, si aneu a Croàcia...
3: També.
0: Però per això hi havia com ventiladors que treien aigua, jo què sé,
4: Sí, però igualment, el Toni i el Pere ens feien caminar molt, i anava per llocs on hi ha res d'ombra ni cap ventilador, es passa molt malament.
3: I aquest és un altre punt. No us penseu que anireu allà a la platja a prendre el sol i a estar tranquil·lets a l'hotel.
0: Amb el Toni i el Pere és absolutament impossible tenir descans fins ben entrada de la nit.
2: A la nit tampoc.
4: Que, per cert, oblideu-vos de canviar-vos d'habitació, que aquests dos haurien de rebre el títol de vigilants professionals de tota la història.
2: Com se rie.
3: I això ho diu perquè, a més d'un, van enxampar dormint a fora de la seva habitació.
2: Ui.
3: Després, com a càstig,
4: Culebron,
3: no van deixar dormir a ningú en el bus.
2: Doncs sí, és cert.
0: Sí, sí. Llevat que us toqui una planta a dalt, que això ja...
2: Bueno, molt bona aquesta, Emma.
0: Aquesta sí que...
2: No revelarem secrets.
4: A veure, un altre tema és parlar sobre els menjars. A veure, si aneu a Grècia o a Itàlia, no tindreu cap problema.
2: Veus,
4: en
2: Itàlia?
4: Canvi, sí, per això. Però és que, en canvi, Joana... a Grècia està... A veure, ja ha sigut el teu moment, ja ens pots explicar.
3: Bueno, jo a l'hotel, mira, encara no vam tenir cap problema, tot i que hi havia poca varietat, diguem, però és que després, en els dinars que ens donaven, i si volies comprar alguna cosa fora de l'hotel, era horrible tot, només hi havia kebabs i coses rares.
0: I kebab.
4: Sí, perquè potser segur podies menjar alguna cosa diferent, però a cada restaurant a la carta estic segura de que n'hi havia un kebab, aquesta opció, no?
0: Sí. Canviant així una mica de tema, algú de vosaltres ha anat a València?
2: Sí, sí. Aquest estiu.
0: Sí?
2: Sí, sí.
4: Ai, jo voldria anar, és diuen que és molt bonic.
0: Doncs mira, resulta que jo aquest any aniré de viatge a València, a la meva classe. Què em recomanàveu fer?
2: Entrar a les 10.000 a l'Hops. no sé...
5: Jo vaig anar de petit, vaig anar a l'Oceanogràfics, aquell.
2: Sí, tota la part aquella, visitar tot allò. Sí. Bueno, no sé, és que tampoc he visitat molt. Sí.
1: I a més, hi ha una biblioteca, no sé si es portaran.
0: Biblioteca, jo crec que em quedaré fora, potser. Però...
2: Avui, per cert, avui és el dia
1: oficial de les biblioteques.
2: Un aplaudiment. No, silenciós, silenciós.
4: Vale, vale. Ah, com la Nuri. doncs, a veure, això, estem parlant d'aquí de València, però hi ha un tema molt important. Tu aniràs a Londres, oi, Joana?
2: Jo?
4: Sí. Sí.
3: No, jo.
5: Amb una
1: Joana N. Prat.
3: Joana Prat.
2: Ah, vale.
3: Bueno, sí, la veritat és que jo, aniré a Londres i tinc moltes ganes perquè quan vam anar al col·le m'ho vaig passar molt bé.
0: I presentadors, vosaltres que també van anar l'any passat, recordeu alguna anècdota de viatge?
2: Mira, tinc una. Mira, ens vam llevar pel matí, vale? Vam anar a agafar el bus, ens vam equivocar de cantó, vale? I ens va venir el bus de l'altre cantó i no vam poder agafar, i això. Ens vam perdre el bus, no vam arribar, va ser horrible. I a la nit, tornant soles, amb la meva amiga, amb la Ona, sí, estàvem en el bus, estàvem allà, i

0: Què tal esteu, presentadors?
1: Molt bé, sí, a veig.
2: Molt bé, molt bé.
0: Una setmana més tornem amb la secció on es porto artistes que val la pena descobrir. I avui us parlaré d'un grup que m'ha flipat, Clàudio Nostàlgia. Nunca Más és el seu últim llançament i manté el seu estil melancòlic, però amb un missatge més fort, deixant enrere el passat i començar de nou. Una cançó ideal per tancar etapes i mirar endavant.
2: Sí, té aquest rotllo trist, però que no deprimeix. Com si et fes pensar, però també et relaxés.
1: I a més té un so bastant cuidat, com els d'Ego Fall, no? Es nota que darrere hi ha feina.
0: Clàudio Nostàlgia té un àlbum sencer que van treure el 17 de març del 2024, titulat igual que el club, amb cançons com Otra vez, Lo mismo que ayer, Echo de menos, La vida real o ADHD. Totes mantenen aquesta estètica una mica fosca, però amb un toc molt humà. Parlen de records, cicles que es repeteixen i moments que marquen. Encara no se sap gaire d'on soc o qui són exactament els membres, però el que sí que sabem és que el disc va sortir aquests dies i els compositors que hi ha darrere són Daniel Jiménez i Pere Malagelada.
1: Com el Pere.
3: Ai, que a mi em sona aquest nom, no?
0: Doncs potser et soni perquè nosaltres el dèiem Dani al col·le perquè era el nostre professor de Socials i Valors l'any passat.
2: És veritat, em va dir que feia música que també té un grup de paròdies.
0: Sí, i per
2: no, de paròdies?
0: Sí, de paròdies.
1: Sí, de paròdies.
0: L'oreja i TikTok.
1: Ostres, sí.
3: No fem més publi, noi, sisplau.
0: Sí, i per mi que sigui un exprofessor nostre fa que en Carles sigui més especial parlar d'aquest club, perquè darrere d'aquestes cançons hi ha algú que tots hem conegut i que, sincerament, té molt de talent.
1: Quin bon baix, eh? És el Dani, eh?
0: Sí, sí. A mi, personalment, m'encanta com les cançons de Clàudio Nostàlgia aconsegueixen transmetre emoció, sense ser massa tristes. És com si et posessin la banda sonora dels pensaments, perfecte per escoltar de nit, caminant per carrer o quan vols desconnectar.
1: Bueno, té aquell punt de nostàlgia bona, com mirar enrere, però sense amargar-se. Em passa molt, eh?
2: A mi també. Va, seguim, seguim.
0: Exacte. Així que, si voleu descobrir més música amb sentiment i amb un son molt ben fet, us recomano que busqueu Clàudio Nostàlgia a Spotify o YouTube. Escolteu-los, doneu-los una oportunitat i ja veureu com us atrapen. Adeu!
1: Vinga, va. Escolta, Lucía, com va el teu batxillerat?
2: Sí, això, com portes aquests canvis?
3: Doncs mireu-nos, estic fins als nassos. Aquesta setmana la nostra tutora ha decidit que no som prou grans per seure on vulguem. I ha fet ella mateixa els llocs. Ella, que no ens coneix de res. És que si només portem una setmana a la classe. Què penseu vosaltres d'això que els profes ens canvin de lloc?
1: Malament, però bueno, nosaltres no ens han canviat.
2: No, però mira'm a la meva taula perquè no veig res.
3: Bé, per relaxar-nos una mica, he pensat que podem fer un joc tipus... Què prefereixes?
1: M'encanta, va, començo jo.
2: Vinga, dale, Sir.
1: Què prefereixes, seure al costat d'una persona que fa pudor o d'algú que es dutxa amb perfum?
2: Algú que es dutxa amb perfum. No suporto la suor.
1: Perfecte.
0: Però vinga. Cada hora, eh? La dutxa és cada hora.
2: Jo tinc una altra. Què prefereixes, seure amb una persona que no parla mai o amb un company que no calla ni 5 segons?
1: El que no calla, no?
3: No,
2: clar,
3: el que no parla mai.
1: El que no calla.
2: El que no calla.
3: Va, va, ara jo. Què preferiu, seure a primera fila, on arriben totes les escopinades dels profes, o a última, on no es veu res?
1: Primera fila.
3: Última.
1: Bueno, en tinc una altra. Què prefereixes, seure entre dues persones que s'odien o entre dos millors amics que no paren de xerrar?
2: Dos que s'odien.
1: S'odien.
3: Sí, jo crec que igual. Va, una altra. Què prefereixes, seure entre dues persones enamorades o entre dues persones que van estar juntes i ara ni es miren?
2: Que van estar juntes i ara ni es miren.
1: Sí.
2: A veure aquesta. Què prefereixes, seure amb la típica companya que mai porta res i sempre li has de deixar tu?

0: amb el paio que es creu el rei de l'institut.
1: Amb el paio que es creu el rei de l'institut.
2: No, el que mai porta res.
0: No.
2: Perquè almenys li cauràs bé, perquè li deixes les coses. Bueno, aquí prefereixes seure amb dues xonis o amb dues pijas?
0: Ens vem la...
2: No, home, no, queden 30 segons. Ah. Lucía, seguim.
3: Bueno, nois, jo crec que en conclusió canviar de lloc és una merda. Mestres, qui ens escolteu, deixeu que els alumnes seuen amb els seus amics, que així som més feliços i va tot millor.
0: Exacte, i a vosaltres només ens queda dir-vos...
2: Que ens veiem la setmana vinent.
0: Al mateix lloc.
3: I a la mateixa hora.
2: Ah!

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. Avui parlem d'un artista que, després de formar part d'una de les bandes més grans del pop dels últims anys, va decidir començar un camí propi i construir una identitat musical molt més personal. Harry Styles ha aconseguit convertir-se en una de les figures més destacades del pop actual gràcies a un estil que barreja influències clàssiques amb una certa sensibilitat moderna i molt emocional. En Fine Line, publicat l'any 2019, Harry Styles va presentar un disc ple de contrastos on conviuen cançons lluminoses i despreocupades a moments més íntims i vulnerables. És un àlbum que parla d'amor, inseguretats, llibertat i creixement personal, tot amb un so que combina pop, rock i tocs retro.

Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem un petit repàs a l'artista que ens acompanya avui. En Harry Styles és un cantant i compositor britànic nascut l'any 1994 a Redditch, a Anglaterra. Tot i que avui el coneixem com a una de les grans figures del pop internacional, els seus inicis es remunten també al programa televisiu de X Factor, on l'any 2010 va participar com a concursant en solitari. Tot i que no va continuar individualment dins el concurs, els jutges van decidir unir-lo amb quatre concursants més, en Niall Horan, en Zayn Malik, en Liam Payne i en Louis Tomlinson, per formar una de les boybands més conegudes mundialment, One Direction. Durant 5 anys, la banda es va convertir en un fenomen mundial, amb milions de discos venuts i gires internacionals multitudinàries. Però, després de la pausa indefinida del grup l'any 2016, en Harry inicia la seva carrera en solitari amb la voluntat de construir un estil propi molt influenciat pel rock clàssic, el pop dels 70 i una estètica molt personal. El gran pas endavant arriba amb l'àlbum Fine Line, publicat l'any 2019. En aquest segon disc, en Harry Styles aposta per un so més lliure i emocional, combinant cançons alegres i lluminoses amb altres de més íntimes i vulnerables. El disc l'acaba consolidant definitivament com un artista amb identitat pròpia dins del pop actual. I ara sí, després de recordar els seus inicis i el camí que l'ha portat fins aquí, arriba el moment de començar aquest viatge musical amb la cançó que obre el disc i que es titula Golden.

I així sona Golden, el tema que ens obre aquest Fine Line. Des del primer moment ja notem com aquesta cançó transmet una sensació de llibertat i optimisme amb un so molt lluminós i fresc que marca perfectament el to inicial del disc. Les guitarres suaus i la producció càlida també ens recorden el pop-rock dels anys 70, una influència molt present en aquest treball de Harry Styles, com hem mencionat al principi. Tot i tenir una energia positiva i gairebé estiuenca, la lletra també deixa entreveure una certa vulnerabilitat, un element que ens anirem trobant al llarg de tot l'àlbum. Sens dubte, és una manera molt efectiva d'obrir el disc, ja que enganxa ràpidament, però alhora ens prepara per a una proposta molt més emocional i personal del que podria semblar a primera vista. I després d'aquest inici brillant, continuem avançant dins de Fine Line amb un dels grans èxits del disc i una de les cançons més populars de la seva carrera, Watermelon Sugar. Tastes like

Sugar. Acabem d'escoltar Watermelon Sugar, una de les cançons més reconegudes del disc i, sens dubte, un dels grans èxits de la carrera del nostre Harry. Publicada com a quart senzill del disc, la cançó va tenir una rebuda espectacular tant per part del públic com de la crítica. Amb aquest to tan desenfadat i estiuenc, es va convertir en un fenomen internacional i va arribar al número 1 de la llista Billboard als Estats Units en un moment molt important en la seva trajectòria en solitari. El tema també va acumular milions de reproduccions a plataformes digitals i va acabar consolidant Harry Styles com alguna cosa més que un exmembre de One Direction. De fet, Fine Line va demostrar que podia mantenir l'èxit per ell mateix amb una proposta artística molt més personal i allunyada de l'etiqueta típica de boy band. Després de tants anys formant part d'un grup tan mediàtic, es podria dir que el pas a la carrera en solitari no era fàcil, però en Harry va saber construir una identitat pròpia apostant per una imatge molt més lliure i un estil musical influenciat pel rock clàssic i el pop alternatiu. Amb aquest disc queda clar que no només buscava continuar fent música, sinó també explorar una nova etapa artística molt més madura. Ara, però, continuem amb una altra de les peces clau de Fine Line i és una cançó que combina romanticisme i producció pop amb una energia molt especial i que porta per títol Adore You.

do. Adore You és una de les cançons més melòdiques que hi trobem en aquest disc. El tema va ser molt celebrat pel seu estil pop elegant i per aquella combinació entre romanticisme i producció moderna que defineix bona part del disc. En aquella època, en Harry també estava constantment al centre de l'atenció mediàtica, no només per la música, sinó també per la seva imatge pública. Un dels aspectes que més comentaris generava era la seva manera de trencar amb els estereotips tradicionals de masculinitat dins del pop, especialment a través de la moda. Les seves aparicions amb roba considerada més andrògina o inspirada en estètiques vintage van convertir-lo en una figura molt comentada tant dins com fora de la indústria musical. A més, durant els anys de Fine Line, també hi ha molta curiositat sobre la seva vida sentimental, especialment per les especulacions constants sobre les seves relacions i sobre si algunes cançons del disc estaven inspirades en experiències personals. Tot això va contribuir encara més a mantenir l'interès al voltant del projecte i de la seva figura com a artista en solitari. Però nosaltres continuem i ara ho fem amb l'arribada d'un canvi de to més íntim i reflexiu. Continuem escoltant Fine Line amb el primer senzill que va sortir i que porta per títol Lights Up.

I acabem d'escoltar Lights Up, una cançó molt important dins de Fine Line perquè va ser la carta de presentació d'aquesta nova etapa de Harry Styles com a primer senzill. El tema sorprèn amb un so més atmosfèric i experimental, allunyant-se del pop més directe que molta gent podia esperar després de One Direction. Precisament per això, la cançó va generar molta expectació quan es va publicar, ja que deixava clar que Harry volia explorar una identitat artística molt més personal i arriscada. La lletra ens parla també del canvi, de la incertesa i de descobrir-se a un mateix, uns temes que encaixen perfectament amb el moment vital que vivia l'artista en aquell moment. Continuem amb una de les cançons més íntimes i emocionals del disc, perquè el següent tema és Cherry, una peça molt delicada on Harry Styles mostra la seva vessant més vulnerable i personal.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ara que ja hem escoltat temes més lluminosos i enèrgics com Golden, Watermelon Sugar o Adore You, i també cançons més introspectives com Lights Up i Cherry, continuem descobrint totes les cares d'aquest Fine Line, un disc que va confirmar en Harry Styles com una de les grans figures del pop actual. Recordem que va ser publicat l'any 2019 i que aquest segon àlbum en solitari mostra un artista molt més segur de la seva identitat musical, capaç de combinar influències del rock clàssic, el pop modern i sons més experimentals sense perdre una veu pròpia. El disc es mou constantment entre l'eufòria i la vulnerabilitat i precisament aquest contrast és el que el va fer tan especial. Durant aquesta etapa, en Harry Styles també es va consolidar com una figura cultural més enllà de la música. La seva manera d'entendre la moda, les seves actuacions i la seva actitud oberta i espontània van fer que molta gent el veiés com un artista diferent dins del panorama pop mainstream. Però nosaltres seguim el nostre repàs pel disc, ja que arriba el moment de continuar amb una cançó molt més emocional i delicada. Escoltem com sona Falling.

Falling és probablement una de les cançons més vulnerables i emocionals de tot aquest Fine Line. Amb una instrumentació molt senzilla, centrada en el piano i la veu, el nostre britànic deixa de banda qualsevol artifici per mostrar una faceta molt més íntima i sincera d'ell mateix. La lletra ens parla de culpa, d'inseguretats i de por a perdre una persona estimada, convertint el tema en un dels moments més personals del disc. Precisament aquesta honestedat emocional va ser una de les coses més valorades tant pels fans com per la crítica, perquè demostrava una maduresa artística molt clara respecte a la dels seus inicis. Falling també es va convertir en una de les cançons més comentades del disc per les interpretacions sobre qui podia anar dedicada, alimentant encara més la curiositat al voltant de la seva vida personal. Spoiler, no es va confirmar oficialment a qui anava dedicada. I després d'aquest moment tan introspectiu, continuem avançant i ho fem amb un tema que manté aquesta sensibilitat, però amb un to més lleuger i melòdic i que ens parla més de la solitud.

I així sona To Be So Lonely, una de les peces més lleugeres en aparença de Fine Line, però amb una lletra que torna a parlar de contradiccions emocionals. El tema juga molt amb aquest contrast entre una melodia suau, gairebé desenfadada, i un relat que parla de gelosia, orgull i relacions una mica tòxiques. A nivell de recepció, va passar a ser una mica més desapercebuda que els grans singles, però entre els fans sempre ha estat una de les favorites, precisament perquè mostra un Harry Styles menys perfecte i més humà. I ja que parlem de vida personal, en aquella època també hi havia forces comentaris i especulacions a xarxes sobre com Harry Styles gestionava la seva nova fama en solitari. Després de sortir d'un fenomen global com era One Direction, hi havia curiositat constant sobre si mantenia el mateix cercle d'amistats o si havia canviat molt el seu estil de vida. Després de la pausa definida del grup el 2016, en Harry Styles, en Niall Horan, en Louis Tomlinson i en Liam Payne han anat coincidint puntualment, sobretot en esdeveniments o de manera privada, però sense tornar a treballar junts com a banda. El que sí s'ha vist en diverses ocasions són missatges de suport públics entre ells quan treuen música nova o projectes individuals.

Aquest tema, titulat Sunflower Volume 6, ens deixa aquesta sensació de calma gairebé flotant dins de Fine Line. És una cançó que no busca grans explosions ni moments èpics, sinó més aviat crear aquest ambient més càlid amb un ritme ben relaxat i una producció molt cuidada que convida a deixar-nos portar. Després de moments més intensos del disc, aquest tema funciona gairebé com una pausa emocional, com si el disc respirés abans de tornar a agafar més profunditat o energia. I nosaltres seguim avançant cap a una altra cançó que manté aquest esperit càlid, però ara amb una càrrega més nostàlgica. Escoltem el tema Canyon Moon.

Canyon Moon és una de les cançons més evocadores, podríem dir, d'aquest disc, perquè té aquest aire de viatge constant, de moviment, amb una energia molt càlida. El nostre Harry Styles es va inspirar sovint en experiències de carretera i viatges per escriure aquesta cançó, especialment en els trajectes entre llocs durant la seva vida a la ciutat de Los Angeles i les seves gires. El Canyon fa referència a les zones dels canyons del sud de Califòrnia, un paisatge molt present en la seva etapa de residència allà i que simbolitza precisament aquest contrast entre llibertat i solitud. Pel que fa al títol del disc, Fine Line, en Harry ha explicat en entrevistes que fa referència a aquesta idea de la línia fina entre emocions oposades com la felicitat i la tristesa, l'amor i el dolor, o l'èxit i la inseguretat. És un disc construït precisament sobre aquests contrastos i el títol resumeix molt bé aquest equilibri emocional constant. Ara sí, arribem al moment de tancar aquest capítol dedicat al nostre Harry Styles amb el missatge més optimista del disc. Ens acomiadem amb Treat People With Kindness, i és que és una cançó que aposta pel bon rotllo, la llibertat i un missatge molt clar: tractar les persones amb respecte i amabilitat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

poc de seguida un rató. Mal un rató corriva massa i s'ha salvat i saltat una bassa. Parteix la gamba tot enfotada, o té florrer i s'és presentada. Hi ha una bassa, no té taperó, i ne fas més.

filosofies i s'escata la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Per la filosofia, si s'escata la culpa no és mia.

d'or, no em puc compaixar, d'ovella ben feta de tira grossa, d'una finestra sense vergonya, a que posar dues bustes de ronya. Vella, vella, vella, el que? Canta contento, lo pujo al carrer, una altra cotxa s'és acostada i ens hi hem fet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no es mesura només pel temps que fa que existeix, sinó pel que encara és capaç de dir-nos, de transmetre. Un lloc on els discos del passat no són peces de museu, sinó organismes vius que continuen dialogant amb el present. Aquí, en aquest espai, la música no serveix per decorar el silenci, serveix per omplir-lo de preguntes, de dubtes, de mirades que canvien amb el temps, perquè hi ha discos que no s'esgoten mai del tot, només esperen que els tornem a escoltar des d'un altre lloc vital.
1: Avui viatgem al centre d'una revolució, no una revolució feta amb consignes ni manifestos, sinó amb sons, amb idees i amb una manera nova d'entendre què podia ser un disc. Un disc que no només va transformar el pop, sinó també la manera d'entendre l'estudi, l'autoria i la identitat d'un grup.
0: Un disc que va permetre als Beatles deixar de ser Beatles. O millor dit, deixar de ser allò que el món esperava que fossin. Crear una màscara per poder dir la veritat, inventar-se una banda fictícia per poder continuar sent lliures.
1: I avui el connectem amb un hereu contemporani que amb eines diferents, però amb la mateixa necessitat, va fer exactament el mateix, trencar amb la pròpia imatge, assumir el canvi i convertir l'estudi en un espai d'introspecció total.

0: El fil conductor d'avui no és un estil, ni un gènere, ni una època. És una actitud que passa quan un artista ja no pot continuar fent el que feia fins ara. Què passa quan la identitat que t'ha portat fins aquí comença a pensar més que ajudar? I en aquest sentit, Beatles el connectem amb Tame Impala.
1: Els dos discos que escoltarem avui parlen exactament d'això, de moment, el moment en què cal reinventar-se per no quedar-se atrapat. De la necessitat de canviar de pell encara que faci por, encara que no sàpigues ben bé què hi ha a l'altra banda. Un disc obre el pop cap enfora i un altre que el gira cap endins.

0: I avui us presentem com a disc clàssic The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc on ens trobem a l'any 1967 i el món està canviant a una velocitat vertiginosa. Contracultura, psicodèlia, LSD, art pop, guerra de Vietnam, drets civils, llibertat sexual, tot sembla possible i alhora tot sembla a punt de trencar-se. Els Beatles són el grup més famós del planeta, però també estan esgotats. Els concerts són un caos, no se senten, no poden evolucionar sobre l'escenari i són presoners del seu propi èxit.
1: M'agradaria fer un incís una miqueta en aquests primers episodis de Blanc en Negre, en el que hem començat, vàrem prendre la decisió amb en David de començar una mica des del principi, des dels orígens. Per això vàrem triar Muddy Waters, no? I està clar, els que han seguit al darrere aquests primers programes, pues, noms com Janny Joplin, Lou Reed, Jimi Hendrix,
0: sí, Bruce Springsteen,
1: Rollins, Beatles, són noms amb majúscules, no? No sempre serà així. Blanc en Negre, la història del rock és molt àmplia i hi ha moltes bandes clàssiques que possiblement no seran tan conegudes, però que anirem alternant. De sí que hem volgut començar una miqueta amb aquesta línia, doncs, de noms en majúscules, però que paulatinament irem incorporant, doncs, bandes possiblement no tan conegudes, però també que les
0: són clàssics, són clàssics del rock, i que recordar sobretot el tema de les dates. És a dir, nosaltres considerarem el disc blanc, que és el clàssic, fins al
1: 2000,
0: exacte, i el disc negre, que és el més modern, o que en direm contemporani, per entendre'ns, que serà des del 2000 en endavant.
1: Efectivament, doncs davant d'això prenem una decisió radical. Deixem de tocar en directe, en aquest cas els nostres Beatles. No? Renunciar a això, renunciar a allò que els havia fet grans, tornar a reconnectar una mica amb el disc, per poder continuar creixent. Aquesta va ser la decisió que varen prendre quan varen decidir entrar a l'estudi, que seria el seu nou escenari. I aquí apareix també una idea clau. L'alter ego de la Sgt. Pepper's, doncs, no és només un concepte estètic, és una excusa creativa. És un espai de llibertat absoluta on poden provar, exagerar, fallar, reinventar-se, sense el pes de sentir a sobre ni portar aquesta motxilla dels David.

0: Però tu, David, que ets músic, guitarra i component d'una banda, Verbaline, com contemples el concepte d'utilitzar l'estudi com un instrument?
1: Bé, l'estudi com un instrument és una de les grans essències de molts dels discos que hem escoltat totes les nostres vides. De fet, aquí els Beatles, a Abbey Road, ho van fer així possible. Hi va haver cintes al revés, orquestres clàssiques, sons trobats expressament i un collage sonor, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estudi deixa de ser un lloc com per enregistrar cançons i es converteix en un instrument creatiu més.
0: George Martin esdevé el cinquè Beatle. No només produeix, interpreta idees, les tradueix en so, i aquí neix el concepte modern de producció creativa, on la tècnica no està al servei de la cançó, sinó que forma part del discurs.
1: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club és l'obertura teatral. És una presentació explícita d'aquesta banda fictícia que aixeca el taló. És un joc, però també una declaració d'intencions. I a partir d'aquí, tot és possible. No escoltarem els Beatles de sempre. Escoltarem una altra cosa.

0: Així hem començat l'anàlisi de cançons d'aquest disc. L'obertura d'aquesta cançó no buscava emocionar, busca situar-nos. És un ritual d'entrada, un pacte amb l'oient, deixa enrere les expectatives i entra en aquest nou món.
1: Sí, un nou món on necessitem una mica d'ajuda dels nostres amics. Què vol dir això? With a little help from my friends. Ringo canta la vulnerabilitat, no l'heroisme, no la genialitat. Necessitar els altres per continuar endavant. És un distant ambiciós i aquesta cançó ens recorda una cosa essencial. La comunitat sosté.

0: aquí el pop deixa de parlar de triomf individual i parla de dependència mútua, d'acceptar que no pots tot sol. I això, enmig d'una revolució creativa, és una sensació profundament humana.
1: Sí, una cançó que va formar part d'una sèrie en els anys 80, aquells meravellosos anys, aquells maravillosos anys, que pels que ja tenim una edat recordarem molt bé. I en aquesta cançó va ser la banda sonora en la versió que va fer Joe Cocker, que va utilitzar la bateria B.J. Wilson i amb línies de guitarra del memorable Jimmy Page.

0: Psicodèlia pura, imatges surrealistes, canvis constants, una narrativa que no segueix cap lògica convencional. Això era Lucy in the Sky with Diamonds. Més enllà de la polèmica, és una cançó sobre mirar el món amb uns ulls nous.
1: No és una invitació a fugir de la realitat, sinó a transformar-la. Entendre que la percepció també és una eina creativa.

0: Una cançó que ens transmetia optimisme aparent, però per sota de la superfície hi ha culpa, violència passada, contradiccions. És el pop acceptat que créixer no és net ni lineal. Algú també ens podria dir que en aquests episodis de Blanca Negra, que també seria bo comentar-ho, que no fem un recopilatori d'èxits, no fem les millors ni les cançons més conegudes.
1: No.
0: Estem generant, barrejant conceptes, comparant discos, d'alguna manera també seria, algú us pot dir, i home, en el programa dels Beatles, com és que no heu posat Let It Be, no? O seria o l'anterior del Rolling Stones, no hem posat Satisfaction, no?
1: Vull dir
0: que són conceptes. Evidentment, escoltem, intentem descobrir doncs, altres emocions, altres sensacions i altres cançons, no?
1: Sí. De fet, el que tenim aquí a Blanc en Negre és aquesta percepció subjectiva que sempre reiterem del fet de que nosaltres el que fem és comparar discos clàssics i contemporanis. I en aquest sentit, doncs, fem també una miqueta de recull històric dels moments històrics d'aquella època, que ja ho hem fet fent al·lusió doncs, a la psicodèlia, a l'art pop, a la guerra del Vietnam, a l'inici del programa d'avui, i després doncs, fem la proposta moderna que té o ha begut d'influències, que té una comparativa, però sempre disc a disc, no artista a artista.
0: Una alternativa. La cançó que hem escoltat abans reconeix la foscor i és part del procés del canvi. Aquesta cançó no nega el passat, l'assumeix, però ens anem cap a...
1: La següent. A Day in the Life. Clímax absolut, dues veus, dues mirades i el somni i la quotidianitat que col·lisionen. Al final no tanca, expandeix.

0: Aquí un John Lennon platòric en aquesta cançó i en aquest disc. Aquí es van deixar anar totes les energies creatives i no hi havia normes, no hi havia regles, era psicodèlia pura, com deien David abans. Aquest final no resol res, et deixa obert, i aquesta obertura és el gran llegat d'aquest disc.
1: Sí, d'un disc del qual en podem explicar diverses curiositats. Per exemple, va ser el primer disc de rock que va tenir les lletres impreses a la contraportada. Va ser un disc que va guanyar 4 Grammys. A part d'això, també hi ha una nina de drap a la part dreta de la portada que posa, que té un jersei a ratlles, que posa Welcome the Rolling Stones, en honor a la banda dels Rollings, val? I per desmitificar la rivalitat que es deia que hi havia entre els dos grups, perquè sempre es deia que hi havia aquesta rivalitat, i ells van fer aquesta aportació en aquesta portada. També hi ha un mite que diuen que es va descartar posar la portada a l'Adolf Hitler. Bueno, és un disc que us animem a que busqueu diverses de les curiositats, perquè per internet en trobareu, i fins i tot també trobareu un esquema de tots els personatges que surten amb els enumerats, amb les siluetes i el punt exacte on estan cada un d'ells.
0: Sobretot per les generacions joves, no?
1: Sí.
0: Suposo que les nostres ja el coneixen de sobre.
1: Sí, el disc. De fet, per molta gent especialitzada en la crítica als Beatles, per molts, és el millor disc dels Beatles, per molts.
0: Sí.
1: Però bé, això és també opinió, eh? Però bé, jo hi estic d'acord, eh? Hi estic d'acord amb aquesta opinió més generalitzada.
0: La psicodèlia no va morir als 60.
1: Va canviar de forma.
0: Va canviar de forma. I, per tant, això ens porta a una alternativa, a discos contemporanis, a bandes que, d'alguna manera, també han estat sota el paraigua dels Beatles.
1: Sí, i ens traslladem des del 1967 a Sgt. Pepper's Lonely Club's Heart Band a 2015, Tame Impala amb el disc Currents. Currents és un disc de transformació personal. Kevin Parker ho fa gairebé tot sol. Escriu, grava, produeix, però més enllà de l'aspecte tècnic, el que importa és el moment vital. Una ruptura, un canvi profund i la necessitat de deixar anar.
0: La psicodèlia aquí ja no és expansiva. És introspectiva. No busca obrir portes cap enfora, sinó entendre el que passa quan tot canvia per dins.
1: I escoltarem Let It Happen.

0: Sens dubte, el caràcter psicodèlic el té,
1: eh? Té totalment. De fet, pensem una cosa, Tame Impala, Kevin Parker, que és el líder absolut de Tame Impala, venia de la psicodèlia. Els discos anteriors, que són del 2010, 2012, ja tenien aquell rock psicodèlic. El que passa és que aquí a Currents, 2015, és on canvia el timó i se'n va cap a l'electrònica, però manté la psicodèlia.
0: Sí, sí, perquè aquí algú podria pensar que aquí se'ns ha ratllat el vinil.
1: Sí, sí, sí. Totalment. Però bé, tornant una miqueta al que escoltàvem, no? Let It Happen, una cançó que té repeticions, caigudes, errors que es comparteixen en parts del discurs, en fi, resistir-se al canvi i acabar-ho acceptant, no?
0: Sí, efectivament. Canviar fa por perquè implica perdre el control. Aquesta cançó ho assumeix i ho abraça perfectament, no?
1: Sí, i ens anem ara tot seguit al que és el cor emocional del disc. Reconèixer que canvies i que, bueno, te'n pots fer mal.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Bé, acceptar el canvi, tal com ens deia aquesta cançó, també és assumir la responsabilitat del que deixes enrere.
2: Sí, i continuant amb Currents, el disc de 2015 de Tame Impala, una ruptura explicada sense dramatismes, confiar que el temps farà la seva feina.

0: El dol aquí és silenciós, però igualment de profund.
1: Sí, un tema molt introspectiu de Kevin Parker. Kevin Parker, que amb el seu projecte Tame Impala, a hores d'ara, té tingut 5 àlbums. Inner Speaker, 2010, Lonerism, 2012, Currents, que és el que estem escoltant avui, el 2015, The Slow Rush, 2020, i Dead Beat, el 2025. I hi ha un parell de discos en directe. I també de Kevin Parker, dic que amb el projecte Tame Impala ha sigut nominat als Brit Awards l'any 2021 com a millor artista masculí, però simplement va ser una nominació, no va aconseguir el guardó.
0: En aquest espai de blanc en negre, els Beatles amb Impala, és una relació curiosa, no?
1: Sí, perquè, clar, tu escoltes això i dius, i això, primer, què té a veure amb els Beatles, no? La primera impressió. La segona és, és que el Sgt. Pepper's Lonely Clubhouse Band és un discàs, i això, ostres, a mi no em sembla que sigui un disc de la mateixa qualitat. Podem plantejar-nos mil coses, eh? Però quan penses una mica més i comences a aprofundir, veus que la psicodèlia que està fent Kevin Parker es basa molt en el que es van fer els Beatles.
0: Sí, sí, sí. És aquí és on te veig la connexió. L'he trobat interessant amb aquest aspecte, no? que realment hem connectat una manera de trencar certes normes establertes, d'entrar en un món intern.
1: Exacte, amb una banda fictícia, etc, etc. I el que fa Kevin Parker és utilitzar aquells recursos que té al seu abast, al igual que van fer els Beatles. És a dir, quins recursos tenien a l'estudi? Doncs van fer totes aquelles virgueries que van poder per sonar d'una manera molt novedosa, i això Kevin Parker també ho fa, sense deixar de banda l'àmbit de la psicodèlia. I anem a presentar l'última cançó de Tame Impala, Currents 2015, un àlbum meravellós, New Person, Same Old Mistakes.

0: Una cançó que parla, que ens parla amb un final que parla de renaixement, però també de memòria. No pots fugir de qui ets. Això és el que és canviar per no esborrar. És integrar.
1: Sí, hem parlat de dos discos separats per dècades, The Beatles i Tame Impala, però units per la mateixa necessitat, reinventar-se per continuar vius.

0: Sí, avui en la part final també vull donar-li un toc festiu, no? Una mica de festa major, no? perquè Déu-n'hi-do, amb tanta psicodèlia, poder al final acabarem aquí una mica com l'Empordà, no? Tocats per la tramuntana.
1: Tal qual, tal qual.

Sí, i anem a fer una mica aquest resum final, aquest tancament amb aquest Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. És un disc

0: que neix del cansament de ser qui tothom espera que siguis. Els Beatles arriben a un punt en què la identitat que els ha portat fins al cim també els impedeix avançar. I davant d'això, en lloc de repetir la fórmula, decideixen desaparèixer darrere d'una màscara per poder tornar a dir alguna cosa honesta. Aquest disc, no, el que us hem presentat avui en l'episodi de Blanc i Negre, no és només una revolució sonora, és una revolució emocional. És l'acceptació que de créixer implica deixar enrere versions anteriors d'un mateix, encara que hagin estat estimades, encara que hagin funcionat. És reinventar-se. Aquí el canvi no és cap caprici, és una necessitat vital. Canviar per no quedar-se petrificat. I aquestes sensacions són molt presents en els processos creatius. Sgt. Peppers parla de continuïtat, d'imaginació, de llibertat creativa, però sobretot parla de l'ofici d'aguantar-se dins del caos del món sense perdre la curiositat. No ofereix respostes clares, obre portes, i en aquest gest tan valent com fràgil hi ha la seva vigència, recordar-nos que reinventar-se no és trair-se, sinó intentar continuar sent viu.
1: Exacte, i a més, a aquest disc avui li hem posat un contrapunt en el que és la part negra del programa, Blanc. Els Beatles i negre avui ha sigut Tame Impala. Tame Impala ha dit el seu disc, el publica el 2015, Currents. Currents és un disc fet des de l'acceptació de que ja no ets qui eres. Kevin Parker ja no escriu des de l'eufòria del canvi, sinó des del vertigen que provoca. Deixa enrere dos discos de rock psicodèlic i es centra en l'electrònica sense deixar de banda aquesta psicodèlia. Aquest disc parla de deixar-se anar, de relacions que s'acaben, d'identitats que es dissolen, de la necessitat d'acceptar que el temps fa la feina, encara que tu no estiguis preparat. Currents no romantitza el canvi, el monstre amb tota la seva incomoditat, amb la por de no reconèixer-te després. És una música feta amb ofici i contenció, que no busca impressionar, sinó sostenir. No promet arribar a cap lloc millor, només acompanyar el procés. I en aquest acompanyament hi ha una força molt clara. Assumir que canviar fa mal, però quedar-se quiet encara te'n pot fer més.

0: I amb aquesta curiositat, aquesta versió de John Lennon cantant a l'Stand By Me, també arribem al comiat final i a posar el punt final a aquest episodi de Blanc en Negre. La música no avança en línia recta, ja ho sabem.
1: Avança en cercles.
0: Això és Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721, l'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora a tothom, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que és ballar al Vallès. Vinga, va, una setmana més recopilatori de bona música. Com en aquest cas anem fins l'any 1998 amb els Venga Boys, el seu Up and Down. Vinga, va, comencem el programa amb alegria, amb molt bona música i bon rotllo. Fins ara!
3: Produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record.

down. Vinga, boys, vinga, vinga, vinga, boys, amb el seu Up and Down. Aquesta l'havíem ballat tots, i ho sabeu. Vinga, va, anem fins l'any 2008 amb la Kate Ryan des de Bèlgica amb el seu Ella Ella.

Quina canya de cançó, eh? L.A.L.A. de la Kate Ryan, directament des de Bèlgica a l'any 2008. Si et vas a pensar, el 2008, doncs fa uns quants dies d'això, eh? Però més dies fa de la cançó que ve ara, perquè ens anem fins l'any 1983 a ple Estats Units amb els Run DMC i el seu It's Like That and That's the Way It Is.

It's like that and that's the way it is. Run MC des de l'any 1983 amb el seu It's like that. Recordo que hi ha una versió que és més discotequera de finals dels 90, principis del 2000. Ja la buscaré i la posarem. I ara, sisplau, posem-nos drets perquè ve una de les megabandes de pop de finals dels 80, mitjans dels 90 i fins a l'actualitat que sonen. No estem parlant de que més ni menys de Roxette i el seu Sleeping in My Car des de l'any 1994 del seu disc Crash Boom Bang. Sleeping in My Car, una mega cançó amb energia. Som-hi!

Quin bon rotllo de cançó, per favor. Que porta una energia especial, aquesta cançó. Roxette, directament des de Suècia, des de l'any 1994. A més, que sona super 90, m'encanta, m'encanta. Quan l'he seleccionat pel programa, dic, aquesta triomfarà. I us he dit que us poseu en peu i us dic que us mantingueu en peu, perquè la que ve ara anem fins l'any 1980 i no és ni més que menys que l'Another One Bites the Dust, de Queen. Another One Bites the Dust.

Another One Bites the Dust. Quin rotllet aquest té, eh? Funky, disco, es que ho té tot. És una passada. Queen és la canya. Com la cançó que ve ara, anem fins l'any 1991. Crystal Waters, el seu Gypsy Woman. Da-ra-ri-da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-

Crystal Waters, des de l'any 1991, amb el seu Gypsy Woman. Quin bon rotllo de cançó, eh? Com la que ve ara, anem fins l'any 2002 amb David Guetta i el seu Love Don't Let

Don't Let Me Go. Love Don't Let Me Go, David Guetta, des de l'any 2002. Mira que en sap aquest paio de fer música, eh? Quin mega DJ, mega productor. Vinga, va, de l'any 2002 marxem amb una cosa molt més nostrada, per dir-ho així. Des de l'any 1989, el Sopa de Cabra i el seu L'Empordà. Aquesta, quan sona, la toco en directe o la punxo, la gent es torna molt boja, eh? Per què? Perquè és com un himne generacional. L'Empordà, 1989, Sopa de Cabra, vinga, va. Entre Blanes i Cadaqués. Nascutem.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial. Seguim a aquesta propera mitjoreta de bona música des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. I en aquest cas anem fins l'any 1989 amb un grup fetitxe del programa. No posaré la seva cançó mítica, però sí que aquesta en el seu dia també ho va ser. Technotronic, des de l'any 1989, Get Up, Move Your Feet, Get Up. Vinga, va.

Mare meva, la que van liar els Technotronic, amb el seu Eurodance brutal des de Bèlgica, 1989, i ara anem fins a l'altra punta del món, mai millor dit. Ens anem fins a Austràlia, amb la bona de la Kylie Minogue, amb el seu I Should Be So Lucky, des de l'any 1987.

time of my life. Ho sembla, eh? Déu-n'hi-do la que va liar la bona de la Kylie Minogue l'any 1987 amb aquesta cançó. I should be so lucky. Recordeu el videoclip? És tot així, tota mona, ella, tot happy el videoclip. Vinga, va, anem. Des d'Austràlia ens anem fins a Alemanya amb la Butcher i el seu Be My Lover des de l'any 1995.

La Butxé, Be My Lover, des de, hem quedat que era des de l'any 2000, no? Em sembla, no me'n recordo. Be My Lover, des d'Alemanya, vinga, va. I ara anem amb una cançó que és un clàssic també, des de l'any 1998. Ens quedem a Alemanya també, amb el Mosty, el seu Honey. Honey, if you honey, I'm honey, honey, honey.

amb Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Most des de l'any 1998. I continuem a l'any 1998 amb una mega cançó de Groovy 69, Stardust Medley. És una passada. 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3,

entenc que puguis... Què ha passat aquí? Ah, que està molt fort, això. Vale, vale. Se'm dispara la màquina. Entenc que pugui sonar un punt repetitiva, però és una mega cançó, encara que sigui per fer body pump, saps? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, and jump. Vinga, va, anem als Good Boys des de l'any 1996 amb el seu Save Your Love. Això ja és molt maquineti, eh? Crec que té pinta que serà l'última cançó del programa. No sé si despedir-me ara o despedir-me després. Sí, com sigui, sóc en Pele Bernial, un gust... No, no, farem una altra, farem una altra, farem una altra cançoneta. Va, anem amb aquesta. Quin liu.

Toma ja, quina canya, eh? Els Good Boys, Save Your Love, aquesta feia dies que no l'escoltava, si ho saps. Ara sí, em despedeixo de vosaltres, sóc en Pele Bernial, marxarem amb una cançó de l'any 1979 de les Slade Sisters, He's the Greatest Dancer, un super disco, disco total. És com aquella, aquesta és l'original que va agafar el Get in Jiggy With It, da-na-na-na-na-na, doncs l'original és aquesta, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un gust fer el programa, disculpem, abans hi ha hagut un lapsus amb la màquina i se m'ha descontrolat el programa. Però bé, ens escoltem la setmana que ve, ojo que d'aquí poquet ja ve Nadal i farem un especialet, vale? Ens escoltem la setmana que ve, soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que és ballar al Vallès. Un gust, fins la propera setmana, i que tingueu molt bona ballaruca. Adéu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issequets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molès o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas, que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Calaix.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí i aquest és el nostre programa 1993, en els quals repassem, i ja en portem molts, tots els números 1 d'ençà que el Club del Country va esdevenir programa de ràdio el 1987. Estem al 1999, de fet, a finals del 98, amb una setmana i les dues primeres del 99, amb aquesta preciosa cançó que ens ha portat la Terry Clark, que va ser el seu primer número 1 a les llistes dels Estats Units. Per tant, l'escoltem per primera vegada, la mateixa Terry Clark, la cantant canadenca, amb Tom Shapiro i Chris Waters varen escriure aquest You're Easy on the Eyes, segon senzill del seu àlbum How I Feel. Anem amb una sèrie de cançons que van estar-se una setmana al número 1. La primera d'elles és un tema de Alan Jackson, una cançó escrita per Phil Vassar i Charlie Black, enregistrada com a segon senzill del seu àlbum Hike Millage. Un 1999 en el qual escoltarem l'únic número 1 de la carrera artística de Shelley Wright, els dos números 1 de la Martina McBride, també les 6 setmanes al número 1 de Kenny Chesney amb el How Forever Feels, o Mark Chesnut, que va arribar al número 1 amb una versió d'una cançó prou recordada, I Don't Want to Miss a Thing. Per tant, avui tenim moltes coses per escoltar i no perdem el temps. Alan Jackson, Right on the Money.

El magnífic tema d'Alan Jackson i el seu Right on the Money. Seguim amb una altra cançó que arribava al número 1, en aquest cas una cançó escrita per Cynthia Weil i Tommy Lee James. La mateixa Martina McBride amb Paul Worley en va fer la producció. Segon senzill del seu quart àlbum d'estudio, Evolution. Neil Thrasher i Sarah Evans hi apareixien com a vocalistes de suport. Wrong Again és el títol de la cançó.

una veu preciosa, com sempre, la de Martina McBride, Wrong Again. Anem amb una cançó que està a 3 setmanes, el número 1, a cavall de gener i febrer d'aquell 99. Estem parlant de la Joe Di Messina, que ens cantava així de bé, una cançó de la Stephen Allen Davis, tercer senzill del seu àlbum, meravellós àlbum, que us recomano, amb aquest I'm Alright. Stand Beside Me, aquesta cançó ens portava la primera vegada a la història que una veu femenina aconseguia 3 cançons que arribaven al número 1 més d'una setmana d'un mateix àlbum. Joe Di Messina.

després una de les meves artistes predilectes, Jody Messina, Stand Beside Me, 3 setmanes al número 1. 2 setmanes va estar-hi aquesta cançó de la banda sonora de la pel·lícula Armageddon, amb Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Però no us preocupeu, no és aquesta la cançó de la qual parlem, sinó la versió que en realitzava, però molt poc després de sortir, a Mark Chestnut. I per mi, home, deu ser que em tira la música country, però és molt millor aquesta. En Mark Chestnut, I Don't Want to Miss a Thing.

m'agrada la música de Sarah Evans amb aquest No Place That Far que acabem d'escoltar, una cançó coescrita per ella mateixa al costat de Tony Martin i Tom Shapiro, segon senzill de l'àlbum del mateix nom. Va ser el seu primer èxit a les llistes de música country, el seu primer tema en entrar en el top 40. Una versió acústica d'aquest tema va ser també inclosa amb l'àlbum Feels Like Home una mica més tard. Va ser el seu primer número 1, No Place at Four, d'aquesta meravellosa artista que és Sarah Evans. Una setmana al número 1, però dues al tema de les Dixie Chicks, You Were Mine, una cançó que ens arribava com a quart senzill del White Open Spaces, escrita per Emily Strayer i Marty McGuire.

les dues setmanes del número 1, el mes de març del 99 de les Dixie Chicks, ens van emportar amb un dels regnats en d'aquell any. 6 setmanes al número 1 per una cançó d'en Kenny Chesney, escrita per Wendell Mobley i Tommy Mullins, aquest How Forever Feels, si estaria 6 setmanes com a primer senzill del seu àlbum Everywhere We Go, una cançó esplèndida del mateix artista, de Kenny Chesney, tot i que originalment, i és una de les anècdotes, abans l'havien registrat en Tim McGraw, tot i que finalment aquest va decidir no realitzar-la al mercat. I va ser la versió d'en Kenny Chesney que arribaria al número 1.

una cançó que podia haver estat un gran èxit per Tim McGraw, però que finalment no va ser-hi. De fet, la versió que havia enregistrat Tim McGraw va sortir al mercat anys després, el 2016, a través de The Ultimate Collection de Tim McGraw. La veritat és que tampoc ho necessitava, perquè ja tenia una gran quantitat, ara ho escoltarem d'aquí un moment, de números 1. Can't It Just Be How Forever Feels, 6 setmanes, un dels èxits de l'any, sens dubte, el número 1. Tot i que ara vindran tota una sèrie de cançons que van estar-se força setmanes al número 1. Però abans, una setmana, per la primera vegada que escoltem el primer número 1 de Mark Wills, una cançó de Bill Anderson, Skippy Wynn i Debbie Moore, anomenada Wish You Were Here, va ser el tercer senzill i tema que donava món al seu àlbum del 1999 per l'artista de Blue Ridge de Georgia.

primer número 1 de Mark Wills amb aquest Wish You Were Here. Anem cap a algunes de les cançons més importants de l'any. 5 setmanes en la número 1 cançó escrita originalment per Ronnie Crowell and Will Jennings, Please Remember Me, originalment enregistrada per Ronnie Crowell a l'àlbum del 95, aquell Jewel of the South. Va ser versionada també per Aaron Neville i Linda Ronstadt, però no realitzada com a senzill. 4 anys després, Tim McGraw va fer una versió d'aquesta cançó per al seu àlbum A Place in the Sun. Va ser el primer senzill d'aquest nou àlbum de Tim McGraw i va ser un dels seus èxits més importants a la llista del Billboard Hot 100. És preciosa, amb la Patti Loveless acompanyant-la a l'harmonia.

les cançons que van dominar bona part de l'any, la d'en Kenny Chesney, aquesta d'en Tim McGraw, o la següent, 4 setmanes al número 1, la cançó Write This Down, de Dana Hunt Black i Kent Robbins, cantada per George Strait, era el segon senzill del seu àlbum Always Never The Same, una cançó esplèndida que escoltem a continuació aquí al Club del Country.

Down en George Strait. I atenció que ara tenim una de les cançons, si no la cançó de l'any. Segon senzill del tercer àlbum d'estudi de Lone Star, aquell meravellós àlbum anomenat Lonely Grill. Amaze, una gran balada, una de les més maques que hi ha hagut en la història de la música, va estar-se 8 setmanes al número de les llistes de música country. Una cançó escrita per Marv Green, Amy Mayo i Chris Lindsay. Després es va fer una versió pop d'aquesta cançó que també arribava al número 1 del Billboard Hot 100, una cançó que va ser una passada en el seu moment i que encara es continua recordant en versions de Bonnie Tyler, Duncan James, Fadi Malouf i moltes d'altres, com per exemple Boyz II Men o Shane Phil and the Western Life, d'aquesta peça, d'aquest Amaze. Una cançó preciosa que escoltem, Amaze, amb Lone

cançó esplèndida, va ser la primera balada d'ocupar la llista del Hot 100, el número 1, després de I Don't Want Miss a Thing d'Aerosmith. També va ser la primera cançó de country a arribar a les llistes, al número de les llistes de pop, des que ho van fer-ho Kenny Rogers i Dolly Parton el 1983 amb Violence in the Stream. A més a més, recordem que només 5 anys després d'aquest Amaze, Carrie Underwood amb el seu Inside Your Heaven portava una altra cançó de country al número 1. En tota la dècada dels 2000, per dir-ho així, només van haver-hi dues cançons de country en arribar al número 1 del Hot 100, i una va ser aquesta de Lone Star, aquest Amaze. Una setmana al número 1, el mes de setembre, portava una ratxa impressionant per una cançó esplèndida d'una gran vocalista i molt valenta activista, Shelley Wright. Aquesta cantant ens portava una cançó de Carlin Dan Johnson i Shane Smith. Ens portava aquest tema fabulós que es deia Single White Female. Va ser la Shelley Wright.

Shelley Wright, per la meravellosa intèrpreta de Kansas City de Missouri, una gran activista, la qual s'ha d'agrair moltes coses al món de la música. Ens aportava aquest single White Female. Recordem que l'àlbum es deia igual, era el seu quart àlbum d'estudi, i aquest va ser el senzill d'avançament i la cançó que va trencar el regnat de 8 setmanes al número 1 de Lone Star, cosa que tenia molt de mèrit en aquell moment. Una cançó preciosa que ens acosta al final del nostre programa, al qual hi arribem amb una cançó coescrita per al seu protagonista, Kenny Chesney, al costat d'un altre gran cantant i compositor com Skip Ewen. La cançó es diu You Had Me From Hello i era el segon senzill del seu àlbum Everywhere We Go. Amb aquesta cançó diem adeu amb el nostre programa. Una història que té aquesta cançó, i és que tots dos van veure conjuntament una pel·lícula que es deia Jerry Maguire, i una de les escenes en Tom Cruise doncs fa algunes coses que es van convertir en aquesta cançó. Aquí us deixo. Adéu-siau i fins la propera. Adéu-siau. Això ha estat el Club del Country. One.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

fre. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina, tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.